0: El quartet Isaïa ens ha interpretat el quartet de corda en mi bemoll major, opus 44, número 3, de Félix Mendelssohn.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

De Franz Liszt podrem sentir tot seguit el Vals Mephisto número 1, catalogat amb el número 514. Ens acompanya el pianista Leif Ove Andsnes.

0: El pianista Leif Ove Andsnes ens oferia el Vals Mephisto número 1, catalogat amb el número 514 en la producció de Franz Liszt.
1: Catalunya Música.
2: Continuarem amb música de cambra de Johann Nepomuk Hummel. Hem escollit el septet número 1 en re menor, opus 74. Els intèrprets són Yiri Skuhra, flauta, Vladislav Borovka, oboè, Vladimira Klanska, trompa, Vladimir Krupa, viola, Simona Ekova, violoncel, Radovan Ek, contrabaix i el pianista Ivan Klansky.

0: Música de cambra de Johann Nepomuk Hummel era el septet número 1 en re menor, opus 74, i els intèrprets han estat Yiris Kuhra, flauta, Vladislav Borovka, oboè, Vladimira Klanska, trompa, Vladimir Krupa, viola, Simona Ekova, violoncel, Radovan Ek, contrabaix, i el pianista Ivan Klansky.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Tot seguit podrem sentir a la sintonia de Catalunya Música la sinfonia número 8 en si menor, sinfonia inacabada, d'Oig 759 de Franz Schubert, obra composta l'any 1822. Sentim-ne la versió de la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Nicolaus Harnoncourt.

0: Nicolaus Harnoncourt, al capdavant de la Reial Orquestra del Concertgebouw d'Amsterdam, ens oferia la Sinfonia número 8 en si menor, Sinfonia inacabada, d'Oig 759, que Franz Schubert va compondre l'any 1822.
1: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
2: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre grup de WhatsApp.
1: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
3: Donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
1: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música.
4: Molt agraïdes.
5: Encantades.
1: Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.

0: Catalunya Música.
1: Ara us convidem a sentir la missa de mitjanit per Nadal de Marc-Antoine Charpentier en la versió dels solistes vocals Robert Howe, orgue, el cor del St. John's College de Cambridge i l'Orquestra Simfònica de la Ciutat de Londres, dirigits per George Guest.

Acabem de sentir la missa de mitjanit per Nadal de Marc-Antoine Charpentier en la versió dels solistes vocals Robert Howe, orgue, el cor del St. John's College de Cambridge i l'Orquestra Simfònica de la Ciutat de Londres, dirigits per George Guest.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Sentim per continuar la programació de Catalunya Música l'obertura fantasia Romeu i Julieta que Piotr Ilitx Txaikovski va compondre l'any 1869. Ens acompanya l'orquestra del Festival de Budapest dirigida per Ivan Fischer.

Música basada en el drama de William Shakespeare. És l'obertura fantasia Romeu i Julieta que Piotr Tchaikovsky va compondre l'any 1869. Sentíem l'orquestra del Festival de Budapest, dirigida per Ivan Fischer.

Tot seguit us convidem a sentir els quatre últims lieder de Richard Strauss. Els intèrprets seran la soprano Melanie Dina i l'orquestra Tonhalle de Zuric, dirigida per David Zinman.

0: La soprano Melanie Dina i l'orquestra Tonhalle de Zurich, dirigida per David Zinman, ens ha interpretat els quatre últims lieder de Richard Strauss.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit podrem sentir un arranjament per a arpa dels valsos poètics d'Enric Granados en la versió de l'arpista Floraleda Sacchi.

0: L'arpista Floraleda Sacchi ens oferia un arranjament per arpa dels valsos poètics d'Enric Granados.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit ens acompanya l'Academy of St. Martin in the Fields, que dirigida per Iona Brown, ens ofereix el Concerto Grosso en Do Menor, opus 6, número 8, de Georg Friedrich Händel.

0: Hem sentit el Concerto Grosso opus 6 número 8 de Georg Friedrich Händel en la versió de l'Academy of St. Martin in the Fields dirigida per Iona Brown.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Us convidem ara a sentir una de les peces per a piano de Frédéric Chopin. Hem triat la Barcarola en fa sostingut major, opus 60, una obra completada l'any 1846 i que ens ofereix el pianista Stephen Hout.

0: El pianista Stephen Hout ens oferia la barcarola en fa sostingut opus 60 de Frédéric Chopin.
1: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
2: Donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
1: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música.
2: Anda, això es diu ràpid i nosaltres molt agraïdes.
3: Encantades.
1: Catalunya Música aconsegueix la millor dada d'EGM des del juliol del 2022. Música i cultura és la millor fórmula. Catalunya Música és teva.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem a sentir la serenata per conjunt de vent en do menor Kehl 388 o 384A de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets seran els membres del conjunt de vent de l'Orquestra Filarmònica de Viena.

Hem sentit la serenata per conjunt de vent en do menor, Kegel 388 o 384A de Wolfgang Amadeus Mozart. Els intèrprets eren els membres del conjunt de vent de l'Orquestra Filarmònica de Viena.

0: Catalunya Música.
1: De Vasily Kalinnikov podrem sentir tot seguit la Simfonia número 2 en la major, en la versió de l'Orquestra Simfònica de l'URSS, dirigida per Yevgeny Svyatlanov.

S'acaba aquí la sinfonia número 2 en la major de Vasily Kalinnikov. Ens ha acompanyat l'Orquestra Simfònica de l'URSS, dirigida per Yevgeny Sviatlanov. L'enregistrament és de l'any 1968.

0: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El primer temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 8:00. El primer temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts aquest dimecres 1 de juliol del 2026 a la sintonia de Catalunya Música, on ja estem començant l'espai més matiner. Avui amb una gran dosi de gratitud. Ja sabeu, aquests dies els mitjans de comunicació estem donant-vos les gràcies per acompanyar-nos i fer doncs, de les nostres emissores, dels nostres programes, un referent de comunicació, de companyia, etc. A Catalunya Música, molt agraïts per aquests més de 40.000 oients que heu decidit acompanyar-nos. Per tant, permeteu-nos que també des del primer temps us donem les gràcies. I més nosaltres, que estem en una hora no sempre fàcil, i que les persones que ens acompanyeu moltes vegades sou agraïdes perquè no són moments, diguem-ne, fàcils en aquestes hores tan, tan matineres. Moment en què la música pot esdevenir, com diem tantes vegades, un argument per estar més tranquils, més serens, per respirar millor i per gaudir del que és el gran repertori clàssic que sempre us proposem. Però avui hem volgut encetar el mes de juliol parlant-vos d'un instrument que durant un temps se'l va considerar maleït, l'harmònica de vidre o glass harmònica. A principis del segle XIX es va deixar de tocar. Es deia que causava bogeria, depressió i altra mena de problemes. I és curiós perquè, buscant documentació d'època, fins i tot es parlava de problemes de tipus conjugal. Fixeu-vos quantes contraindicacions tenia la glass harmònica. Per tant, estigueu tranquils, que tot i que avui en sentirem unes quantes de glass harmònica, tot això s'ha demostrat que no és cert. I, en definitiva, l'últim, diguem-ne, argument a favor d'aquest instrument són les músiques tan precioses que durant un temps molt concret de la història de la música, essencialment concentrat durant la segona meitat del segle XVIII, li van dedicar alguns dels grans compositors d'aquell període, com per exemple Wolfgang Amadeus Mozart.

0: Bellesa mozartiana en estat pur. Era el quintet en do menor per harmònica de vidre, flauta, oboè, viola i violoncel, Kegel 617, que Wolfgang Amadeus Mozart va escriure aproximadament 3 setmanes abans que el cèlebre Ave Verum. El va escriure, no sabem si per encàrrec o per inspiració, d'una intèrpret virtuosa de l'harmònica de vidre de l'època, una noia cega que es deia Marianne Kirchgesner. S'havia quedat cega de molt joveneta a causa de l'afectació per la verola. Kirchgesner estava de gira a Viena i el seu talent va impressionar tant a Mozart que va decidir compondre aquest quintet que avui ens ha vingut de perles en aquesta versió a càrrec de Matthias Bürsch, a l'harmònica de vidre, al costat de Felix Rengli, flauta, Heinz Holliger, oboè, Jürg Dela, viola i Daniel Hefliger, violoncel, per començar el primer temps a Catalunya Música.
1: El primer temps.
0: L'antepenúltim primer temps d'aquesta temporada que completarem divendres i avui al cel, passejant-nos de la mà de Mozart, però sobretot de la mà d'aquest singular instrument, la glasharmònica, un instrument que va esdevenir maleït, sobretot en els temps de Napoleó, a principis del segle XIX. Es deia que causava, recordem-ho, bogeria, depressió i altres problemes, entre els quals s'hi va arribar a enumerar els problemes de tipus conjugal. Vet aquí, doncs, l'harmònica de vidre, que no va ser pas un bolet d'una sola estació quan va sorgir i que, vaja, que Mozart casualment li va escriure aquesta obra. Hi ha diversos compositors que, sobretot durant aquella segona meitat del segle XVIII, van escriure obres per la glasharmònica. Sembla que molts d'ells inspirats per aquesta intèrpret cega, Marianne Kirchgesner, que esmentàvem ara fa un moment. Karl Leopold Röhlig també va ser intèrpret de l'harmònica de vidre. Va experimentar fins i tot amb la invenció de diversos instruments, entre ells un instrument anomenat òrfica, però al final va acabar sent contractat com a bibliotecari a la cort de Viena, on va treballar, atenció, a les ordres del cèlebre baró Franz Witten, cèlebre mecenes que va estar vinculat amb compositors com Haydn, Karl Philipp Emanuel Bach, Mozart i fins i tot Beethoven. Prèviament, aquest esmentat Karl Röhlig havia estat director teatral de la companyia Ackermann a la ciutat d'Hamburg, al nord d'Alemanya. També va realitzar una gira de concerts per Alemanya tocant l'harmònica de vidre, una mica en la línia de Marianne Kirchgesner. De fet, durant un temps se'l va considerar l'inventor d'aquest instrument. Ara s'ha descobert que Röhlig només el va perfeccionar. Röhlig va deixar diverses composicions per l'harmònica de vidre, així com diversos escrits on parla d'aquest instrument i d'altres experiments que va fer buscant, a partir de la creació d'algunes andròmines, doncs, determinades, diguem-ne, mostres tímbriques que al final no van arribar a quallar. Entre les obres que ens ha deixat Karl Röhlig tenim l'oportunitat de sentir tot seguit un rondó per harmònica de vidre i quartet de corda.

Acabem de sentir un dels grans virtuosos del segle XX de l'harmònica de vidre, sovint considerat un dels grans recuperadors. Ens referim a l'intèrpret alemany Bruno Hoffmann. Va morir durant la dècada de 1990, però ens ha deixat aquestes gravacions. Aquí el sentíem al costat del quartet Kessler, interpretant el rondó per harmònica de vidre i quartet de corda en la major del compositor Karl Leopold Röhlich. Bé, seguim amb més mostres de música per harmònica de vidre i ara ens arriba de la mà del compositor i teòric alemany Johann Abraham Schulz. Schulz va néixer a Lüneburg el 1747, moriria a Schwedt el 1800, va treballar essencialment entre Prússia, Polònia, però sobretot també durant un temps a Copenhagen, però sobretot a la cort de Prússia. Va dirigir òpera, va ser un teòric reconegut i just un any abans de morir, el 1799, va publicar en una revista de Leipzig una peça, una única peça amb tot el seu catàleg, almenys que nosaltres coneguem, que és un largo per harmònica de vidre. Degut al prestigi, diguem-ne, de Schulz com a teòric, com a expert, com a pedagog de la música, es va considerar que aquest largo era modèlic de l'escriptura per a aquest instrument que estava a les portes de desaparèixer. Aquí el teniu, el largo del compositor Johann Schulz.

Així sonava aquest Largo, l'única obra que Johann Peter Schultz va escriure per harmònica de vidre. Un Largo que va aparèixer publicat a una revista de Leipzig com una obra modèlica de l'escriptura per aquest instrument tan singular. Era Bruno Hoffmann, novament, qui ens ha interpretat aquesta petita peça, aquesta petita mostra d'inspiració per l'harmònica de vidre. Però avui seguim repassant el repertori per aquest instrument. De fet, no són tantes les obres que la història de la música ens ha deixat d'obres originals, insistim, per la glass harmònica. Però, vaja, ara el que sentirem serà la música de Johann Gottlieb Naumann. Així doncs, aquest compositor que ens arriba tot seguit és un compositor que ens ha deixat un repertori certament important per l'harmònica de vidre. A partir de la dècada de 1780, Naumann va desenvolupar un gran interès per aquest instrument, va contribuint amb una publicació de 12 sonates per harmònica de vidre, publicades en dos volums, un el 1786 i l'altre el 1792. A part, també va escriure obres per harmònica de vidre i altres instruments, per exemple, duets amb llaüt o combinant flauta, viola, violoncel i l'harmònica de vidre. De fet, a dia d'avui, probablement és un dels compositors que ens ha deixat més repertori. Es diu, però aquí entraríem en el terreny de la llegenda, que sovint és el que més ens agrada, que Naumann va ser un dels que va patir problemes de salut degut a la seva gran addicció a tocar l'harmònica de vidre, i aleshores es va atribuir que les afectacions de salut i sobretot nervioses que va patir era l'exposició excessiva a la sonoritat farcida d'harmònics pròpia de l'harmònica de vidre. Vaja, que va estar a un pas de l'embogiment que tanta mala premsa va causar en aquest instrument, sobretot a principis del segle XIX. Recordeu que Naumann va morir el 1801 a la ciutat de Dresden. D'ell podrem sentir la tercera de les seves sonates per harmònica de vidre.

Singular partitura la que acabem de sentir, que començava precisament amb un recitatiu, emulant els recitatius de les òperes propis de l'època. Recordeu que estem a la segona meitat del segle XVIII. Era la música de Johann Gottlieb Naumann. Hem sentit la tercera de les seves sonates per harmònica de vidre. Aquesta vegada l'intèrpret era Thomas Bloch. Seguim amb un altre dels compositors que també ens ja ha deixat literatura, Johann Friedrich Reichardt. Reichardt, diguem que el fet diferencial és que, a part de compositor, també era escriptor, teòric, i, per tant, a banda d'escriure música diversa, i també, entre aquestes obres, algunes petites pàgines per l'harmònica de vidre, també ens ha deixat en el seu vessant de crític musical alguns articles on es parla d'aquest instrument i d'alguns dels intèrprets virtuosos de l'època. L'obra més important que ens ha deixat Reinhardt és un rondó en si bemoll major, escrit per glaç, harmònica i quintet de corda.

Quina delícia de rondó el que acabem de sentir, si més no, el tema d'una bellesa extraordinària. Era música de Johann Friedrich Reinhardt i n'hem pogut sentir la interpretació de Bruno Hoffmann al costat de Herbert Anrath i Walter Abers, violins, Ernst Nippe, viola, Hans Plumage, violoncel i Gerd Nose, contrabaix. El rondó en si bemoll major per harmònica de vidre i corda de Johann Friedrich Reinhardt. La música per harmònica de vidre, ja veieu l'instrument que a principis del segle XIX, després d'haver estat redissenyat per Benjamin Franklin el 1761, va ser el redisseny en forma de plats giratoris de Franklin el que va quallar, el que va tenir el recorregut que avui estem sentint a través de diversos compositors, i el que faria que a principis del segle XIX anés consolidant aquesta fama d'instrument que feia embogir els seus intèrprets. És veritat que embogien? Què passava realment? Ho resoldrem d'aquí una estoneta. Però vaja, mentrestant, aquí ens queda una de les obres més boniques que es va escriure per la glasharmònica o harmònica de vidre. És una cantata que la va escriure Johann Adolf Hasse. Feia molt pocs anys, poquíssims, perquè estem parlant del 1769 i Franklin l'acabava de redissenyar el 61, és a dir, 8 anys abans Franklin havia redissenyat aquest instrument i ves per on aquest instrument el juny de 1769 havia arribat a Viena. I aquí va ser quan entra en joc el veteraníssim Johann Adolf Hasse, compositor del barroc, compositor famós per les seves òperes i que gaudia d'un prestigi prou important com perquè en aquell moment, de cara a una ocasió reial de gran relleu, que era el casament per poders de l'arxiduquessa Maria Amàlia d'Àustria, filla de l'emperadriu Maria Teresa, amb el duc Ferran I de Parma, se li encarregués a Hasse que fes una obra per celebrar aquelles noces. I aquí va ser quan Hasse, aprofitant la presència de dues germanes, les germanes Davis, a Viena, va escriure aquesta cantata. Una de les germanes, que es deia Mariana, tocava l'harmònica de vidre. Aquesta va ser la que després coneixeria a Mozart i que avui la recordem amb el cognom de Kirchgesne. I l'altra és la germana petita, que es deia Cecília i que era una soprano molt talentosa. Hasse va aprofitar aquest binomi per escriure, ja ho podeu intuir, una cantata titulada L'harmònica per soprano, harmònica de vidre i corda. És una cantata en quatre parts, però l'harmònica de vidre apareix a partir del recitatiu que esdevé la tercera part i esclata a l'àrea final, l'àrea alla stagione dei fiori. És aquests dos fragments encadenats els que sentirem tot seguit. Música de Johann Adolf Hasse.

Hem sentit aquesta gran ària final de la cantata L'harmònica de Johann Adolf Hasse, que aquest compositor del barroc alemany va escriure per les dues germanes Davis, una que es deia Mariana, que era la intèrpret de glas harmònica, i l'altra que era la soprano, vet aquí doncs Cecilia Davis. Les dues van interpretar aquesta deliciosa cantata arran del casament que es va produir el 1769 a la cort de Viena. La música de Hasse avui ha sonat interpretada per Veronique Dietschy, soprano, Danny James, glas harmònica i l'ensemble Stradivaria dirigits per Daniel Cuillar. Justament aquesta intèrpret de glas harmònica, Mariana Davis, com també Mariana Kirchgesner, tal com comentàvem abans, les dues van conèixer Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, però, només va escriure per Kirchgesner, no pas per Davis. Però ha arribat el moment de tancar aquest recorregut que avui us hem proposat pel so de la glas harmònica. Confiem que ningú hagi embogit en aquesta estona que hem estat compartint amb aquest instrument que just a principis del segle XIX va propiciar que molta gent creiés que propiciava, que causava l'embogiment dels intèrprets que la tocaven. Es van donar alguns casos i certament sembla que estan documentats. El que passa que no és que embogissin pel so. La fabricació del cristall, del vidre que es feia servir per crear aquest instrument, dissenyat el 1761 per Benjamin Franklin, incloïa plom. Plom tant en el que és pròpiament els plats com, sobretot, en les pintures que decoraven els cantells d'aquests plats construïts de forma creixent, o sigui, amb diàmetre creixent per propiciar l'escala musical d'aguts a greus o de greus a aguts. El contacte dels dits amb la pintura en plom va propiciar que alguns d'aquests intèrprets acabessin patint una malaltia anomenada saturnisme, compatible amb la sensació d'embogiment. I vet aquí la llegenda. En descobrir-se això, ja a la segona meitat del segle XX, intèrprets com Bruno Hoffmann i d'altres van recuperar aquest instrument que avui ha esdevingut un instrument ressuscitat i que ens ha permès, per exemple, en aquest primer temps, a Catalunya Música poder gaudir del repertori que se li va escriure. Un dels últims compositors que va insistir en fer-lo servir va ser Gaetano Donizetti, de cara a la seva òpera era Lucia di Lammermoor. Ell era conscient que la Lucia era un personatge que incluïa en la seva òpera una ària de bogeria i que incloure una harmònica de vidre de cara a l'estrena a Nàpols faria que el públic assistent associés la bogeria del personatge amb la bogeria que en aquell moment, tal com ja hem explicat, s'associava en aquest instrument. La qüestió és que sembla que finalment el dia de l'estrena no es va arribar a trobar cap intèrpret que volgués tocar la glas harmònica. Per tant, contra del que es creia, sembla que Donizetti potser no la va arribar a sentir mai. Correcuita va haver de substituir-la per una flauta travessera. Però sí que s'ha conservat la partitura original de Donizetti amb la glas harmònica i avui podem trobar algunes versions que han recuperat aquest esperit just a l'àrea de la bogeria, l'àrea Il dolce suono.

0: Era l'últim gran fragment de la història de la música dedicat a l'harmònica de vidre, aquí acompanyant la soprano en aquesta àrea de la bogeria i el dolce suono de Lucia di Lammermoor de Donizetti, amb Haiyun Lee, soprano, i l'orquestra de l'Òpera d'Hamburg dirigits per Simon Yong. Així completem el recorregut que avui hem fet per l'harmònica de vidre.
1: El primer temps.
0: I pel seu repertori, està clar, el repertori per harmònica de vidre, una joia, una col·lecció de petites cucades, però avui completarem sentint la música de Tchaikovsky, el fragment de la seva suite Les Estacions, que va dedicar al mes de juliol, el cant del segador.

0: I amb aquest cant del segador, el moviment dedicat al juliol de la suite Les Estacions de Tchaikovsky en la versió orquestrada per Alexander Gauky, interpretada per la Simfònica de Detroit, dirigits per Neeme Järvi, ens acomiadem avui al primer temps. I tornem demà, ja ho sabeu, a 6:45. I, com sempre, us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.

0: Dissabte, les músiques del món es reuneixen a Les cordes de l'ukelele.
1: O sigui que seguim inspirats en unes cordes d'ukelele imaginàries. I continuen els nostres recorreguts particulars per aquestes anomenades músiques del món que travessen l'espai i el temps.
0: Les cordes de l'ukelele. Dissabte a la una del migdia, amb Marta Lanau.
1: I és tot un plaer que ens acompanyeu.
0: Catalunya Música.

Avui llegia que un adult sa respira entre 20.000 i 25.000 cops al dia, entre 12 i 20 respiracions per minut, depenent també de factors com l'edat, l'estat de salut, l'exercici físic, etc, etc. És lògic, doncs, que per pura funcionalitat, doncs, respirar sigui un procés inconscient que funciona de manera automàtica, però també és cert que si ens aturem a observar, és una via directa per entrar a l'ara i aquí, aquella idea d'instant únic que arriba i se'n va. La música, si l'escoltem de manera conscient i la fem allà anar més enllà del mer soroll de fons, també pot ser una porta d'entrada al moment present. Experiència única, que arriba i se'n va, però que quan marxa sempre ens deixa alguna cosa. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Comencem una nova edició de Tots els matins del món i, com sempre, doncs, donant-vos les gràcies de part de tots els membres de l'equip, que som en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Planas, jo mateixa, Maria Montes i aquí al meu costat l'Esther Pinar. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Avui és dimecres 1 de juliol, eh?
2: Doncs sí, encetem un nou mes.
1: Sí, del qual només farem 3 dies.
2: 3 dies, fins divendres. Divendres us desitjarem un bon estiu.
1: I tant. I a més ho farem d'una forma prou especial. Encara no us estem avançant detalls d'aquest programa que estem preparant, però el que sí que us podem dir des de ja és que no s'assemblarà als programes habituals que fem normalment.
2: Vaja. Trencarem l'estructura completament.
1: Ens ho menjarem tot amb patates, bàsicament.
2: I aquest estudi s'omplirà de gent.
1: Sí, sí, sí. L'estudi, el control, no sé on posarem a tanta gent.
2: No, em sembla que haurem d'obrir les finestres, eh? Perquè amb la calor que fa.
1: Però vaja, avui sí que tenim un programa ben ple, ben farcit, segur que amb sorpreses, perquè mai hi ha cap programa igual que l'altre, però vaja, ens hi posem, si vols.
2: Doncs sí, ja sabeu que la música és la gran protagonista de les 3 hores, des d'ara i fins a les 11, i en aquesta primera hora també farem una nova immersió en l'àlbum de la setmana, aquest disc titulat Voices of Earth, que interpreta el cor de cambra Audite, dirigit pel seu fundador, Yanni Sivén. Un àlbum que va néixer per celebrar, commemorar el 30è aniversari d'aquesta formació amb seu a Helsinki, i que ha editat el segell Alba. I arribarem a les 9 amb la Lourdes Garcia, que també s'acomiadarà d'aquesta vida coral tan intensa que ens ha anat acostant durant aquesta temporada cada 15 dies.
1: Sí, sí.
2: A la segona hora conversarem amb la violinista, compositora i pedagoga Coloma Bertran, que aquest dissabte preestrenarà el seu nou projecte al Festival de Llegendes de Catalunya, que se celebrarà a partir de demà i fins diumenge a Sant Martí de Tous. I tancarem el programa també amb l'última secció, per tant també s'acomiadarà d'aquesta temporada, l'última secció de Miquel Massana, Verd de Pi, Blau de Mar.
1: Que bé. I que bonic tot plegat. Doncs gràcies, Esther, per aquest resum. I avui, doncs, la peça de les 8 ens acosta al repertori de Maurice Ravel, sempre vivaç, connectat amb les esferes més subtils de l'expressió i la inspiració. Va crear, entre un bon grapat d'obres memorables, Daphnis i Chloé, un ballet, o com a ell li agradava descriure-la, una simfonia coreogràfica. Sobre el material original d'aquesta obra, Ravel en va crear 2 suites per orquestra i és precisament de la segona d'on recuperem la dansa general. Una celebració on pastors i nimfes s'obren el gaudi total. A veure si se'ns encomana una miqueta. Sentim-la, doncs, amb Jan Ignes de Sega i la Filarmònica de Rotterdam.

0: Catalunya Música. Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer.
0: Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
1: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
0: Entrades a osvallès.com.
2: Que la calma sigui la primera notícia del dia. Tots els matins del món.
3: Tatellet.

Quina banda sonora, aquesta de Cinema Paradiso. Música, esclar, d'Ennio Morricone, que sentíem en aquesta versió d'Itzhak Perlman, el violí solista, amb la Simfònica de Pittsburgh. L'amor al cinema era clau en aquesta proposta i un altre tipus d'amor, el que recorda des d'un present una mica més gris, és el que dibuixa Franz Schubert al Lied Gretchen am Spinnrad, de Margarida la Filosa, on Margarida seu i canta mentre la Filosa gira i gira i el piano reflecteix aquest moviment sense final. La veu la hi posa Bernarda Fink, acompanyada pel pianista Gerold Huber.

aires optimistes i enèrgics els que ens arribaven des d'aquesta sinfonia, la reforma de Félix Mendelssohn, la número 5 en la seva producció. Pavo Yerby en dirigia el segon moviment, un allegro vivace, i ho feia amb aquest toc lleuger, mig d'ençat, sense renunciar pas al pes ni a la potència de l'orquestra. En aquest cas era l'orquestra de la Tonhalle de Zurich. El timbre de l'orquestra simfònica donarà pas ara a un entorn sonor molt més concís. El duet per flauta i piano, els dos instruments protagonistes de l'obra següent, l'esquerzo final de la francesa Mel Bonny. Una peça fluida i oberta que ens projecta endavant en aquesta versió de Tatiana Roland i Florian Vic.

L'esquerzo cambrístic de Mel Bonilla ha donat pas a un esquerzo orquestral, el de la Sinfonia en re menor de Carl Loewe. Contrastos dinàmics, energia d'impuls i fins i tot un punt marcial gràcies a un ritme marcat que pràcticament ens feia imaginar-nos dalt d'un cavall al galop. Simon Gaudens la dirigia al cap de la Filharmònica de Jena.

0: Doncs ja passen 5 minutets de 8:45 del matí, és l'hora d'endinsar-nos, esclar, novament en l'àlbum de la setmana. Aquest disc es titula Voices of Earth i que interpreta el cor de cambra Audite, dirigit pel seu fundador, Yannis Iben, que, tal com vas comentar ahir, Esther, també és l'autor d'una de les obres del disc.
1: Exacte, una de les 6 obres que es van compondre per commemorar el 30è aniversari d'aquesta formació que les interpreta a capella. 6 obres per fer-nos reflexionar sobre la nostra responsabilitat col·lectiva envers els altres i també l'entorn que compartim. I la que sentim de fons és Kuntulet Vigrean, és a dir, la traducció seria més o menys Quan entres en el verd. És una obra de Finn Shields amb text d'Eria Tulasalo, un poema ple d'imatges evocadores i d'una gran ambició expressiva. L'obra de Finn Shields utilitza imatges visuals de la natura i explora la semiòtica multimodal de les paraules i el so.

0: I quin greu, Esther, no poder-la sentir sencera,
1: doncs
0: realment,
1: sí.
0: Eh? Perquè,
1: doncs sí.
0: Clar, a veure, el temps és limitat, però déu-n'hi-do la immersió que estem fent en aquest disc. I si ahir ens vam endinsar en les profunditats del mar amb l'obra The Geography of Hope... La Geography of Hope va ser la del dilluns?
1: No,
0: no,
1: la d'ahir.
0: Ahir va ser Geography of Hope?
1: Sí, sí, sí.
0: D'acord. I és que, en fi, com estem ja... Avui on anem? Això que dic clar.
1: Avui ens dirigim cap a un espai de calma i contemplació amb l'obra Into the Deep Peace de Marco Clami, que s'inspira en textos del naturalista John Muir, que va ser un dels primers naturalistes moderns militant de la protecció de la natura. L'obra és un homenatge a la grandesa de la natura. La música ens transporta als boscos ancestrals, als grans arbres, que ell mateix descrivia com autèntics temples de la natura. És una invitació a experimentar la serenitat, la grandesa i el sentit de permanència que el món natural pot oferir.

0: Doncs així sonava Into the Deep Peace de Marco Clami, una de les peces que s'inclouen en aquest Voices of the Earth. I Esther, realment, ahir, de fet, en parlàvem amb la Sofia Martínez també, d'aquestes obres on la natura s'escola i aquest punt entre amenaçant, bonic, tot un diàleg una mica d'extrems oposats, i crec que els recursos vocals que feia servir aquí l'autor funcionaven molt bé per transmetre aquesta sensació.
1: Doncs sí, Into the Deep Peace, que té tres moviments, és de Marco Clami, i n'hem sentit els dos primers.
0: Molt bé.
1: I t'he de donar la raó, Maria. Es nota que estem a final de temporada, perquè quan has dit aquesta obra de Geography of Hope no és la que vam sentir dilluns,
0: i tu m'has dit no, i ara? Sí, però si parlàvem d'oceans, per

0: Dos programes i mig, Esther. No passa res. Està tot bé. Dit això, bon dia, Lourdes García.
1: Bon dia, com esteu?
2: Bon dia, Lourdes. És que tu també has entrat i has dit què fem parlant aquí a microtancats. Això és meravellós.
1: Amb aquesta meravella de música jo anava xerrant i dic, ai, però espera.
0: Que està sonant,
1: que bonic, no? Quina preciositat.
0: I tant que sí. Doncs, escolta, avui iniciem l'última vida coral d'aquesta primera temporada de secció.
2: D'un disc de coral a la secció de coral.
1: Sí, m'encanta que l'últim dia de secció hi hagi música coral per celebrar-ho. Sí, música de coral preciosa. Doncs sí, avui la vida coral se'n va de vacances i fa dues setmanes parlàvem de les dificultats que té cantar a l'estiu, la necessitat que teníem de fer vacances.
0: Que ha quedat palesa.
1: Sí, doncs, sí. I bé, ja tenim les vacances, però ara hi ha un petit problema, perquè cantar és addictiu.
2: Sí.
1: I, per tant, aquelles corals que se'n van, que treballen amb el curs escolar, que fan 3 mesos de vacances, ho tenen molt complicat, perquè què fas 3 mesos sense cantar? No? Què faran els nostres cantaires?
3: És veritat que els primers dies trobem a faltar els assajos, els companys i la directora. Però després jo miraré de gaudir del temps, descansant, anant a la platja, a la piscina, la lectura i prenent el sol sempre amb la màxima protecció. També aprofitaré per anar a concerts, com poden ser anar a escoltar les havaneres, un concert de gospel, de jazz o els de festa major.
4: M'aniré a passejar pels boscos del Pallars, de l'Alt Àneu, on es pot gaudir de l'harmonia de la natura, amb els sons dels vent, els arbres, els rius, els ocells, el silenci i la pau.
5: Hola, doncs jo tinc la sort d'estar en una coral on la directora, que casualment es diu Lourdes, viu i es desviu per la música i pels cantaires i només fa un mes de vacances. Així que no ens n'adonarem i ja hi tornarem a ser.
6: Jo aquest estiu cantaré tot el temps el Mayo Longo per poder passar al mono de no tenir assajos de coral.
7: No callar ni sota l'aigua, estar assistint a molts festivals, cantant molt amb els amics també i finalment fer-me els meus propis concerts al cotxe cridant a ple pulmó.
8: Doncs faré una mica el que fem tots, cantar a la dutxa, al cotxe i allà on pugui. Intentaré no mirar qualsevol grup de gent a la platja o en una terrassa pensant, mira, aquí hi ha un cor ben equilibrat de veus. I així anirem passant l'estiu, escoltant el món a 4 veus, encara que ningú ens ho hagi demanat. Al cap i a la fi, el xip coral no fa vacances.
9: Música i cantaré, cantaré i cantaré. Fins que s'avorreixin els al voltant i tot. Fins que plogui, si convé.
10: Cantar, cantar i cantar cada dia, i el més malament que pugui, per veure si així plou, una cançó especialment estimada, que és el Gaudeamus Igitur.
11: Jo ho tinc molt fàcil, Lourdes, molt fàcil. Em penjo les lletres a la higuera, a la nevera, una al lavabo, una sobre de llit, al capçal. Bueno, em penjo lletres de les cançons que m'agraden i llavors, durant tot l'estiu, les vaig assajant jo sola. La Nerea, per exemple, que m'agrada molt, sota de l'om de la coral il·lustració i de la coral d'anglès, doncs cantem la cançó de Brès o l'Abril 74. Bé, bueno, cadascú s'ho munta com pot.
2: Molt aplicada,
0: quina meravella d'oients i de cantaires.
2: Sí, no? Quina aplicada, no? Penjant-se les lletres a tot arreu.
1: A tot arreu. Jo, no sé si és, hi ha un punt entre friqui del cant coral i aplicar... I jo crec que aquesta persona, que és meravellosa, està aquí. Perquè sí, penjar-te a l'aigüera...
2: Sí, no?
1: Les lletres... És però és fantàstic, eh?
2: Sí, sí.
1: Sí.
0: No, no, i tota la resta de,
1: i tota, sí.
0: de persones que han participat.
1: Sí, els cantaires de cotxe... Sí.
2: Aquell que deia, jo faré els concerts a la dutxa, no? Em faré els meus concerts a la dutxa.
1: Els concerts particulars
2: no,
1: cotxe,
2: deia,
1: cotxe. Sí, sí, concerts particulars de cotxe, que Maria acaba de dir.
0: Que aquí és on m'hi trobareu a mi.
2: Clar,
1: molt bé.
2: Clar.
1: Sí, perquè
2: tu tens trajectes, eh?
1: Cotxe, dutxa, cant coral. Esther, vosaltres feu vacances llargues,
2: curtes?
1: I tant.
2: Hem plegat ja, perquè anem amb el curs normal, escolar, però ara tenim un assaig intensiu, sempre fem un assaig intensiu al juliol, abans de fer ja vacances i tornar al setembre.
1: Ah, molt bé. Molt bé, clar, els cantaires de les meves corals de Sant Quirze, que és el

0: poble on visc i on hi faig més vida coral, clar, ho tenim una mica més complicat perquè la festa major és el primer cap de setmana de setembre. I llavors, clar, si t'estàs...
1: I ja hi participeu.
0: I participem sempre, clar, clar. Les corals hem de cantar a festa major.
2: Sí, no?
0: Si féssim vacances durant les vacances escolars, els concerts serien dramàtics, tots.
2: Per això fas només un mes de vacances, que deia.
0: I per això faig un mes de vacances fins a mig juliol, des de mig agost, i anem fent com podem.
1: Però tu has de dir que és perquè vius molt la música, com deia aquesta cantaire.
0: Ai, mira, no sé.
2: La porta dins.
0: No, em sembla que la porto fora. Doncs la majoria, doncs això, canten a tot arreu, la cada cura a casa seva, a banda de cantar fins a que es cansi el personal.
1: Plogui.
0: Sí, n'hi ha que van a veure concerts. I aquesta és una molt bona opció, anar a veure concerts. Us porto l'agenda d'activitats d'estiu perquè aquest mes de juliol especialment ve carregadíssim d'activitat coral.

0: Doncs del 2 al 5 de juliol, el primer que ens trobem és al Campus Gospel de Rajadell, organitzat per la Coral Esclat Gospel Singers, que és una trobada de cantaires de gospel, i ja us en havia parlat en alguna ocasió,
1: sí.
0: Doncs és ara. Vull dir, aquest cap de setmana, qui pugui anar a Rajadell, no us ho perdeu. En aquest cas hi ha tallers de gospel amb persones que són professionals d'aquest àmbit fora del país. Tenim James Dombere i la directora britànica Gail Widras, que faran un taller plegat. James Dombere ha fet de solista en els últims concerts d'aquest One Heart Choir que porta el Ramon Escaler, i és meravellós, una bèstia escènica.
1: Sí?
0: Poques vegades he vist algú amb tanta energia.
1: Ai.
0: Improvisant de tal manera, vull dir, espectacular aquest noi. Després també hi ha una altra directora britànica, Marcia Morrison. Llavors en Camilo Mejía farà un taller de veu i moviment pel cant gospel específicament. I llavors el grup gospel de Chicago, Light of Love, fa un altre taller. Llavors cada dia hi ha tallers, cada dia hi ha concerts allà a Rajadell mateix, a la plaça de l'església. I l'últim dia doncs es fa un concert amb totes les peces que s'han après. Al matí fan una cosa molt bonica, que és el Sunday Service, que aquí a Catalunya els cors gospel no tots són creients, no tots són cristians. Clar, la música gospel representa que és d'església.
1: Sí, que acompanya els oficis. Sí, sí.
0: Clar, clar. Llavors, el Ramon Escaler el que fa és una trobada en la que s'expliquen coses, cadascú parla des del cor, i no és una cosa religiosa, però és una experiència religiosa. És molt bonic. Vull dir, allò que va ser una catarsi de llàgrimes,
1: sí, no?
0: És preciós. Jo vaig estar l'any passat, tothom que canti gospel alguna vegada a la vida ha de passar per Rajadell, perquè a banda d'això dels tallers, de tot aquest clima que es genera, dels vincles, no? Perquè coneixes gent, ve gent de tot arreu. Doncs a banda d'això, és en ple centre del Bages, amb un entorn natural preciós, i el poble queda com guardat només per persones que canten pel carrer, vas veient persones que canten pel carrer, i això és molt bonic. Visca el Bages!

0: Doncs bé, hem passat pel... Ja hem passat aquest cap de setmana, ja aquells que tinguin aquest síndrome d'abstinència coral ja poden, ho poden cobrir una mica. Llavors, del 2 al 5 a Rajadell, del 6 a l'11 la 61ena edició del Festival Internacional de Cant Coral de Barcelona, organitzada per la FACEC, per la Federació Catalana d'Entitats Corals. Hi ha tres propostes de tallers molt interessants. La Núria Conillera dirigirà el taller Anònim era una dona, on podem descobrir peces escrites per dones compositores de diferents èpoques. Pablo Asante dirigirà els Chichester Psalms, de Leonard Bernstein. I en Fidel Calalang Jr., director dels University of Santo Tomás Singers de Manila, ens aproparà a la música d'autors filipins. El termini d'inscripció a aquests tallers fa setmanes que és tancat, però podeu assistir a tant al concert de Cluenda, que és el més espectacular, perquè tots els cantaires estan una setmana intensivament aprenent-se totes les peces. Hi ha cantaires de corals d'arreu del món. I llavors fan un concert per cloure aquest festival el dia 11 a les 9 del vespre al Palau de la Música Catalana. Enguany hi participaran corals d'Argentina, Granada, Madrid, Xina, Alemanya, el País Basc, i de casa nostra hi ha el cor de Sant Manat. Aquests cors faran concerts a diferents indrets de Catalunya i a Santa Maria del Pi cada dia d'aquesta setmana que ve, a les 9 del vespre, a Santa Maria del Pi hi ha concert.
1: Molt bé.

0: Heu estat mai al Festival de Cant Coral de Barcelona?
1: Crec que no. Crec que no.
2: Jo
1: no
2: vaig veure una edició.
1: No sé si ho vaig ensopegar. Sí. Si no, algun dia, no ho sé.
0: Sí, jo el visc bastant intensament.
1: No m'estranya.
0: Des de la federació.
1: No m'estranya. Vaja, però és que és, o sigui, està plenament a disposició. És molt fàcil veure Cant Coral aquests dies, pel que expliques.
0: Molt, molt fàcil. I, a banda, clar, ara només parlo com d'events grans que abarquen a molta gent, però hi ha tots els concerts d'estiu, programes d'ajuntaments petits. Ara, per exemple, un dels cors que dirigeixo a Viladecavalls, per exemple, fan un festival que cada dijous al vespre hi ha música coral, no? Cada poble petit, tot això és una meravella. Hem d'anar descobrint també.
1: No tenim excusa, perquè... no tenim excusa.
0: No. Hi ha coral per tot arreu. Doncs bé, també vam parlar fa un parell de setmanes de l'Europa Canta Júnior de Girona, que serà de l'11 al 19 de juliol. Per tant, ja hem cobert fins al dia 11, ara de l'11 al 19 ens anem a Girona. Hi ha una agenda ben farcida i ja vam parlar de concerts i tallers. I han acabat, doncs llavors, el Cor Jove Nacional de Catalunya i el Cor Jove del País Basc amb la Jove Orquestra de les Comarques Gironines interpreten la segona de Mahler, el 26 de juliol a Girona i el 28 al Palau. Dirigits per Isabel Rubio, amb direcció vocal de Mireia Barrera.
1: Sí, amb la Isabel Rubio en vam parlar i ja ens va parlar d'aquest projecte i estava molt il·lusionada.
0: Sí, perquè realment és molt bonic. I veure jovent que a l'estiu podrien estar fent qualsevol cosa, però tenen una passió comú que és fer cant coral o fer música, no? Perquè també els joves de l'orquestra, a mi ja em dona molta esperança en la humanitat.
1: I falta que ens fa, d'aquesta tenir esperança.
0: Doncs bé, també podeu fer un cop d'ull al cicle de concerts d'estiu al Palau, perquè hi ha diverses opcions de cant coral, la gran majoria ara, els propers dies, per tant, feu recerca que trobareu això. I per tant ja hem arribat al 28, diguéssim, de juliol.
1: Avui és dia 1 i ja t'has acabat el mes.
0: Jo ja m'he acabat el mes només alimentant-me de cant coral.
1: Oh, que bonic!
0: I així arribem a l'agost. Llavors ja aneu de festa major en festa major dels vostres pobles a escoltar habaneres, com proposava algun cantaire que deia jazz, gospel i habaneres. Doncs bé, la Montserrat Cadavall també ens explica altres opcions.
3: Que tothom vagi a concerts. Segur que allà on feu vacances hi ha a la vora alguna festa major on les corals canten, o si aneu a altres països també hi haurà concerts. No deixem mai d'assistir-hi.
0: No deixem mai d'assistir als concerts, si us plau.
1: No, és on succeeixen les coses de veritat, perquè escoltar música
2: enregistrada
1: està molt bé per acompanyar un moment teu, individual, però anar-hi i viure l'experiència i compartir-la amb la persona que està fent la música en allà mateix, en aquell mateix moment, és on hi ha la màgia.
0: I si algú que ens està sentint que no canta en corals i que de cop diu, ai, és que això que estàs dient no... és que potser s'encén una espurneta.
1: Clar.
0: I potser tenim nous cantaires de cara al curs que ve, que les corals ens va molt bé, això.
1: Que això és la missió oculta de la Lourdes amb aquesta secció.
0: Que tothom canti sempre, no és oculta, no me n'amago.
2: No, perquè ho hem dit moltes vegades.
0: El meu propòsit vital és fer que tothom canti, perquè com més gent canti, millor anirà al món. Bé, és una teoria que tinc que he de comprovar. I no puc comprovar si la gent no canta, clar.
2: Que s'hi apuntin.
0: I tant. Doncs aquests cantaires que parlaven al principi els he dit, clar, de cara a ja ens acomiadem, envieu-nos algun bon desig. I això és el que ens han dit.
4: Molta salut, disfrutar del descans, del canvi d'activitats, moure's, és la meva frase preferida. El moviment és vida, ens hem de bellugar i que ens trobem tots al setembre carregats d'energies i amb ganes de cantar i de disfrutar molt.
5: Que tingueu un molt bon estiu, amb sol, descans i alguna cançó que se us escapi sense voler, o amb tota la intenció. Si algú us enganxa cantant a la dutxa o fent segones veus a la cançó de la ràdio que sona al cotxe en aquell moment, tranquils, que és l'efecte secundari coral. I no perdeu la pràctica, tot compta. I que passi el que passi a l'estiu, la música us trobi sempre a punt per tornar-hi. Un petonet.
6: Que relaxin les goles, que les cuidin, que les mimin amb granissats, coses fresquetes, i que agafin embranzida per al curs vinent, que serà molt potent.
7: Però a l'estiu tenim una bona ocasió per anar a escoltar habaneres, que també és un cant coral. Salut i molta alegria i molta música.
8: I res, els millors desitjos també per aquest estiu, perquè puguem cantar o puguem organitzar un concert participatiu cantant el O Sole Mio quan es faci l'eclipsi, aquest agost. Què us sembla?
1: Déu-n'hi-do, no? Idees per tots els gustos.
0: Aquesta proposta de l'O Sole Mio sí, quan no? l'eclipsi... Jo la compro bastant. El sí. que, clar, ara la gent està de vacances i no puc fer una convocatòria massiva, però... doncs bé, bé.
2: Quants bons desitjos, eh?
0: I tant.
1: Sí, fa molt de goig escoltar totes aquestes veus amb tots aquests missatges, la veritat.
0: És que és preciós. Jo tinc, sempre ho dic, que tinc la feina més bonica del món. Vull dir, perquè totes aquestes veus són una petita mostra de tot el que... de tot el que ens trobem, no? I
2: sí,
0: jo cada dia...
2: Sí.
0: Clar, clar, és una meravella. És que, clar, clar, quina felicitat.

0: doncs parlaven de les habaneres, que dius, sí, que també és cant coral, sí. És que... vull fer una petita reflexió sobre el món de les habaneres, perquè...
1: Endavant.
0: Hi ha bastantes corals que em consta ara mateix que han acabat el curs o estan acabant el curs amb un concert mariner on les habaneres són les protagonistes. I a cada festa major dels pobles, no sé els vostres, expliqueu-me vosaltres, però...
1: Sempre,
0: no? Al final és... Habaneres i castell de focs i s'ha acabat. Amb el rom cremat. Sí. A Sant Quirze hi ha rom cremat, no sé. Esther.
2: Jo soc de barri de Gràcia i, home, per la festa major hi ha de tot. També hi ha, clar, cada carrer fa els seus concerts, la seva programació de concerts, i sempre hi ha en algun d'aquests carrers habaneres i rom cremat.
0: Clar que sí. És que és tradició catalana, les habaneres. Vull dir, les habaneres són de l'Havana, però entre aquí i allà. Però sí que... Això, a les festes majors d'estiu no hi falten. I, per tant, si teniu moltes, moltes ganes de sentir habaneres, us faig més propostes.
1: Endavant, a veure.
0: El 4 de juliol, a Calella, hi ha la tradicional cantada d'habaneres a la plaça del Port Bo. I si teniu ganes de voltar, doncs baixeu a Torrevieja del 19 al 25 de juliol, que hi ha el certamen internacional, que em sembla que porten ja 71 edicions d'habaneres a Torrevieja. Si no teniu ganes d'anar-hi, però teniu ganes de sentir habaneres interpretades per corals boniques, doncs també ho retransmeten en directe per YouTube. I és una cosa que no han deixat de fer. Van començar una mica abans de la pandèmia, i està molt bé, perquè així arriben a tothom.
1: Però Lourdes, hem escoltat les recomanacions d'estiu i els desitjos dels cantaires. Quins en fas tu, de desitjos i de recomanacions?
0: Una mica us ho podeu imaginar, no? No deixeu de cantar, canteu malament, canteu fort, canteu fluix, és igual. Tralaregeu a la dutxa, al cotxe, com deien abans, però és igual, al supermercat. Jo ho faig al supermercat.
2: Ah, sí?
1: Vas cantant?
0: I no me n'adono. Mentre trio coses, vaig fer i llavors dic, ai...
1: A casa meva hi viu gent que li passa això, que canta i no se n'adona.
0: Ah! Ho dic, que quina felicitat!
1: Sí, i més d'una persona i tot.
0: Doncs això, i aneu a veure concerts, que això se n'aprèn molt veient altres cors. O sigui, és que sou cantaires, aneu a veure cors diferents d'allò que normalment vosaltres no interpretaríeu, perquè sempre s'aprenen coses noves. Jo ho faré. I res, m'acomiado amb la peça obligada, justament que parlava del festival del certament d'habaneres de Torrevieja. Doncs m'acomiado... M'acomiado que... Clar,
1: ai, que no... s'està estovant la Lourdes.
0: La Lourdes és molt tubeta, Clar, a veure, és que ha sigut el... Jo crec que el millor d'aquest curs... Mira que hi ha hagut coses boniques a la meva vida, però de les millors coses que han passat en aquest curs és compartir aquesta estona cada dos dimecres amb vosaltres. Vull dir, tinc una sort vital tremenda. Vull dir que amb el Pau, amb vosaltres, tot l'equip...
2: Amb l'oient, amb els oients.
0: Moltes gràcies. Uh-huh. Vull dir, només us puc dir que gràcies als oients que m'escriu, que ens posen en contacte amb nosaltres.
2: Sí, sí.
0: És una... o sigui, supera de lluny totes les expectatives que jo pogués tenir. I res, que aquest curs ha sigut molt, molt feliç i que us ho agraeixo molt. Moltíssim.
2: Doncs el pròxim curs hi tornaràs.
0: Ai, que bé.
1: A nosaltres ens fa molt feliços tenir-te aquí, Lourdes, de veritat que sí. Moltes doncs, gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Amb què ens acomiadem?
1: Doncs, sí, que no ho hem dit.
0: Sí, perquè clar, és que de cop m'he posat tova i no hi ha, no, el discurs se me n'ha anat. Doncs amb l'habanera, amb la peça obligada que faran, que interpretaran les corals a Torrevieja, que és Habanera de Sal, d'Antoni Mas i Belén Puente Carmona.
2: Doncs bon estiu.
0: Bon estiu.

0: Poesia Inés, Festival de Poesia del Maresme de l'1 al 12 de juliol. A Caldes d'Estrac, Teià, Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Alella i Mataró. poesiainés.cat.
1: L'Albert i el Pedro tanquen temporada convidant-vos a seguir gaudint de la música clàssica al llarg de l'estiu amb recomanacions estivals.
2: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
3: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
1: El taller del luthier, dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música, amb Pere Andreu Geriot.
4: Tots els matins del món. Vida entre nota i nota.
5: Un quart de 10 del matí, aquesta segona franja de selecció musical que inaugurem amb un clàssic de clàssics, com és l'inici de la cinquena sinfonia de Ludwig van Beethoven, El destí que truca a la porta, o la imatge que més us agradi, d'acompanyar un motiu que ha sobrepassat les barreres de l'obra que la conté. El sentirem en una versió força recent i que sona fresca i curiosament renovada, malgrat o potser gràcies a haver estat interpretada amb criteris històrics. És la que em va fer Jordi Savall al capdavant de Le Concert de Nación.

Dins el que anomenem canon clàssic, les obres imprescindibles, diríem, de la música clàssica, no hi ha llista que no inclogui aquest fragment que acabem de sentir, el primer moviment, Allegro con brio, de la sinfonia número 5 de Ludwig van Beethoven, que aquí dirigia Jordi Savall al capdavant de Le Concert des Nations. I és curiós perquè tant se val quants cops l'haguem sentida, si l'escoltem amb atenció, sempre ens regala algun matís, algun moment clau que se'ns havia passat per alt. I ara, dels terrenys coneguts, doncs passem al món de les descobertes gràcies a una peça de cambra del compositor francès Édouard Dupuis que trobem a Close Encounters, l'últim disc del fagotista Rui López. Un disc on explora el diàleg entre el fagot i el quartet de corda a través d'obres com aquesta, el quintet de Dupuis, que comença amb aquest Allegro moderato.

Alícia de la Rocha no només va ser una intèrpret indiscutible, aclamada, sòlida i expressiva, sinó que també va llegar algunes composicions. Peces com aquesta que acabem de sentir, titulada Festívola, Alegria a les tecles, que interpretava Susana Gómez Vázquez des del disc que va publicar el 2024 i que va titular Sisters of the Moon. I retornem a l'univers de l'orquestra amb una gran obra i una gravació de referència. Us proposo sentir la introducció del que Cavaller de la Rosa, de Richard Strauss, amb la Filarmònica de Viena i la direcció de Georg Solti. Poc més de 3 minuts que dibuixen tota una atmosfera, la de la complicitat amorosa dels protagonistes de l'òpera, els qui en puja el taló, sorprenem el llit.

0: Georg Solti dirigia aquesta introducció del Cavaller de la Rosa, música de Richard Strauss, que avui ens porta al punt de les 9:38 del matí i que ens permet de donar pas a la nostra conversa del dia.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
2: Avui la convidada de Tots els matins del món és la violinista, compositora i pedagoga Coloma Bertran, que aquest dissabte preestrenarà el seu nou projecte al Festival de Llegendes de Catalunya, que se celebrarà a partir de demà i fins diumenge a Sant Martí de Tous.

0: Bon dia i benvinguda, Coloma.
1: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
0: A tu per venir, evidentment. Comencem amb aquesta cançó de Bressol. És una de les cançons que formen part del teu disc Nocturns i Diamants, primer àlbum en solitari que vas enregistrar i que va editar Segell Microscopi. És un àlbum del 2020, ja té 6 anys, però aquesta cançó encara sona i sona a moltes cases.
1: Doncs sí, a casa
0: quan tu l'escoltes,
1: també.
0: A casa teva també. Explica-ho, explica-ho.
1: Sí, bueno, tinc dues filles, que d'aquí va sortir una mica aquest primer disc de Nocturns i Diamants. Va ser fruit de la maternitat, que em vaig sentir, bueno, en un moment molt creatiu, mentre es bressolava les nenes, les intentava dormir, doncs sortia molta música i m'anava gravant totes les idees que em sortien. Al mateix temps va ser un moment de parar musicalment parlant, estava tocant en molts grups i vaig com haver de frenar, no?, evidentment, per cuidar, però trobava molt a faltar a tocar el violí, tocar amb gent, però com que m'era més fàcil tocar sola, mentre dormien a les nits, doncs em posava a tocar a casa amb pizzicato, per això és un disc on hi ha molt pizzicato, per no despertar a les meves filles. I llavors vaig recuperar una pedalera de loop que tenia de feia molts anys i vaig començar, doncs, a fer les meves composicions. Algunes a partir de poemes, com aquest cas, que és un text d'en Jaume Coll Mariner, i d'altres, doncs, instrumentals.
0: I dius, a casa teva sona, també.
1: Exacte, sí. Des de fa molts anys, bueno, ara la meva filla gran ja en fa 10, i sí, cada nit elles ho demanen, volen el disc, i sí, sí, sona tot el disc sencer fins que s'adormen.
0: Sí, sí, no, i ja t'asseguro que no és l'única casa, on sona. Per què diries que agrada tant aquesta cançó?
1: Jo crec, no sé, realment, començant pel text, que és preciós, no sé, la música també va fluir d'una manera molt natural, suposo que això, hi ha un moment que la música, que el text et condueix cap a uns llocs, no sé com explicar-ho, va sortir així, i realment, sempre que l'he tocat en directe, tothom m'ho diu, ostres, que té una màgia especial, no? Jo crec que, no sé, que s'han trobat música i text, en aquest cas.
0: Clar, i el text és de Jaume Coll, tal com dius, i la veu, qui la canta, és la Gemma Humet. A veure què diu ella.
2: A mi em va encantar fer aquesta col·laboració amb ella perquè aquesta cançó de Bressol és preciosa. Penso que és un poema d'en Jaume Coll que està molt ben musicat i que, a més, per la part que em toca, diguéssim, és molt gustosa de cantar. I per tant, penso que també deu ser molt gustosa d'escoltar i que d'aquí deu venir, doncs, que a la gent li agrada molt, perquè jo crec que ens transmet com una pau, una fragilitat, com un moment de que s'atura el temps. I amb el que explica la Coloma de com va ser el procés de composició de tot aquest disc, d'aquella componia les melodies mentre les seves filles dormien i per tant tot havia de ser molt fluixet, doncs crec que amb aquesta cançó queda perfectament explicat.
0: Us coneixíeu abans amb la Gemma?
1: Amb la Gemma ens coneixíem de vista, però no havíem mai treballat juntes. I realment penso que va ser, bueno, a part de que té una veu meravellosa, com a persona és fantàstica, vam coincidir molt en aquest moment de maternitat, que tenim uns fills d'edats molt semblants, i crec que, clar, aquí també vam connectar, no?
0: És difícil, no sé si hi ha algun, per exemple, no, deies, amb en Jaume Coll, amb aquest text, com que la música ja pràcticament va sortir sola, no? Tens alguns autors que diguis, aquests són molt fàcils, perquè la música ja pràcticament la porten dins, no?, els poemes.
1: No sé, ara ja que porto uns quants autors musicats, no?, que a part de Jaume Coll, doncs, en Víctor Sunyol, la Raquel Santanera, Miquel Martí Pol, Joan Fuster, n'he musicat uns quants, i jo diria que no té tant a veure amb els autors, sinó amb el poema en si. O sigui, n'hi ha que hi connectes, que jo hi puc connectar, i una altra persona potser no, i al revés, no? Un poema que a mi no sé, no m'acaba de sortir massa res, a una altra persona li surt alguna cosa preciosa. Jo crec que no sé. No sé ben bé quin és el secret, però sí que us puc dir que els que he musicat jo, si de seguida veig si connecto o
0: si
1: no.
0: Si connectes ja.
1: Si em surt alguna música, sí.
0: En aquest cas era la Gemma Humet, que és qui canta aquesta versió del teu primer disc, tal com dèiem, Nocturns i Diamants, però és una cançó que han han cantat altres cantants.
1: Sí, el disc vaig demanar la col·laboració de la Gemma, que també va venir en el primer concert que vam fer, de l'estrena de Nocturns i Diamants, i ha anat venint a diferents col·laboracions, però també l'ha cantat la Ju, l'ha cantat en Guillem Soler, en San José, Carles Velda, tots els col·laboradors del disc d'aquell moment, perquè aquest disc, quan el vaig presentar, anaven rotant els cantants, llavors cada concert era molt diferent, segons el cantant que venia. I també amb la Lia Sampai, que actualment tenim un duet de poemes que hem musicat de Martí i Pol, també l'hem inclòs i també la canta molt bé.

0: I a vegades estàs més pendent d'aquesta part tècnica, de treballar els peus, o sigui, és com... Hi ha una part de coreografia, no? Fins i tot. I clar, tocar amb el quartet és que és un plaer. A part que són uns grans músics, tots ells, els anomeno, eh? Hi ha en Quim Abramo a la guitarra, que és actualment la meva parella, en Franco Molinari al contrabàs i en Joan Carles Aguerri a la bateria, i va ser un plaer. Vull dir, de seguida que els... A mi em feia molta cosa proposar-los el quartet, perquè per mi són persones, bueno, que tenen molta feina, que estaven tocant amb molta gent, i pensava, uah, em diran que no, tenia molta por que em diguessin que no. I clar, quan em van dir que sí, va ser, uah, perfecte. I els hi vaig començar a ensenyar les meves composicions, que això també fa cosa, perquè una cosa és que jo soleta munti, sí, la meva pel·li.
1: I l'altra és que els diguis que ho toquin.
0: Exacte. I, però esclar, construir-ho entre tots, cadascú hi aporta, no sé, va ser fantàstic.
1: Clar, un canvi de so molt diferent, tal com deia la Maria, perquè aquí tenim... Què hi tenim, exactament? Perquè tu dius que, clar, aquí hi ha els que són puristes del jazz i els que són més de la tradicional, i això com ha estat rebut?
0: Sí, okay. O sigui, aquest ha sigut un disc que vaig barrejar una mica el jazz, perquè jo venia d'estudiar a França, vaig estar estudiant allà 2 anys a l'escola de Didier Lockwood, que és un violinista molt reconegut a França, I allà va ser on em van animar a fer les meves composicions. Fins llavors no havia compost mai, sempre havia tocat en altres projectes i anava com a violinista. Vull dir que tinc molt recorregut això com a músic dins d'un grup de diferents formacions i de diferents estils, eh? Però bueno, feia una mica el que em deien. També és veritat que moltes vegades hi anava jo i no un altre violinista, perquè tenia aquesta capacitat d'una sonoritat ja una mica més diferent, no? Que sortia una mica del clàssic també. I llavors a França hi vaig anar perquè un dia em vaig adonar que no sabia tocar sense partitura, no? Vaig anar a una trobada d'acordionistes d'Arsègal i allà em vaig adonar, uau, que tenia una mica de bloqueig, no?, en aquest sentit, i vaig dir, això ho vaig a solucionar. I a França hi vaig anar per aprendre a improvisar, i allà em van animar a compondre, i vaig fer les meves primeres composicions, que la primera de totes va ser Martina, dedicada a la meva neboda. I després ja va venir el Vals per l'Amanda, que és l'altra meva neboda.
1: Aquí dedicant.
0: Sí, i clar, aquest disc al final barreja sonoritats més tradicionals amb sonoritats més jazz. I sí que m'he trobat que costa a vegades de programar-lo, perquè això, dins del món del jazz no ho consideren jazz, i dins del món tradicional tampoc, no? A vegades és com que les etiquetes costen.
1: Fan mal.
0: Sí, fan una mica,
1: no?
0: Mal. Sí.
1: Fan mal. I, per tant, però el quartet continua o no continua?
0: El quartet ara mateix el tenim una mica parat, perquè estic prioritzant aquest nou projecte que ja parlarem, de la preestrena que faré, el de Llegendes. Però, bueno, el tenim allà amb moltes ganes de tornar-hi, de seguida que hi puguem.
1: Però sí que com a trio...
0: Com a trio, sí. Com a trio hem muntat un trio i estem preparant ball folk, un repertori de ball folk. Ja hem fet, alguns bolos i... I, bueno, esperem fer-ne més.

0: amb la teva trajectòria i d'aquest jazz que sentíem, entrem en aquest projecte que vas titular Animal.
1: Sí, ànima, guió L, que costa una mica de dir, jo a vegades dic ànima animal, no? Perquè juga una mica amb aquesta idea d'una part com molt interior, molt de dins, més introspectiva, i l'altra part, doncs, més animal. I d'aquest projecte m'agrada destacar sempre que, bueno, vaig gravar 4 peces, però que la idea era, per poder-lo viure sencer, havia de ser en directe.
2: Què passa en el directe?
1: Doncs en el directe passa això, hi ha un viatge, hi ha una part escènica també molt treballada amb la Montse Rodríguez. Què més? Era la primera vegada que pujava sola a l'escenari, vull dir que per mi el vaig fer una mica com a repte, perquè Nocturns i Diamants ja havia passat una mica, però al moment de fer concert sempre anava a duet, sempre convidava un cantant, i tot i que hi havia moments sola, però bueno, em sentia molt a gust amb el cantant, no? I aquesta vegada vaig dir, no, vull pujar sola. I bueno, realment va ser un pas endavant, és que no sé, hem de superar, no, aquestes pors que tenim.
0: I tant, i deia que per si no tenies prou amb les parts tècniques i el ball de peus i tot plegat, afegeixi escena també per fer-t'ho fàcil,
1: Sí, aquí ja li vaig dir a la Montse, a veure, no ens compliquem gaire la vida, eh? Vull dir, realment, allò, detallets, però que ja haig de pensar en moltes coses i no, molt bé.
0: I encara el tens viu, aquest projecte? El pots tornar a portar tant en tant? O és ja has passat següent capítol?
1: No, el podria seguir fent, eh? L'únic que ara, clar, estic treballant amb el nou i com que també és en solitari, estic molt aquí. Però evidentment, podrien conviure tots dos perquè són mons molt diferents.
2: Clar, hi ha qui diu, no? Si tens, et fa por una cosa, la millor manera de treure't aquesta por és enfrontar-t'hi, no? I això és el que has fet tu.
1: Sí, i llavors això ja m'havia passat anteriorment, vull dir, porto molts anys de músic i tocant amb gent, i una de les coses que em feia molta por era presentar en públic. Tenia també com una por a haver de presentar, em posava molt nerviosa, i només de pensar-hi era no, ja ho cedia a l'altra persona, i llavors un dia, això amb la meva parella, amb un bolo tranquil·let, vaig dir, avui vull provar de dir alguna cosa.
0: A veure què passa.
1: I em va agradar molt. Vaig dir, és que no sé per què em feia tanta cosa, sí, m'he passat teta i no sé, i a partir de llavors he anat endavant també amb això, amb el fet de pujar sola.
2: Doncs seguim endavant perquè arriba el moment de parlar del teu nou projecte.

0: Doncs parla'ns d'aquests aromes de contrapàs.
1: A veure, aquest Aromes de contrapàs forma part d'un disc que també vaig fer el 2024, el mateix any, però a finals. L'anterior que hem parlat, aquells quatre temes, era un EP que vaig treure al gener i al desembre, novembre-desembre, no recordo bé, però a finals d'any, va sortir aquest altre que es deia En Moviment, i ja començava una mica a treballar amb l'idea d'aquest projecte que presentaré ara. Va ser com una mica de proves, d'introducció, a veure cap on anava, tot i que el que presentaré ara té una sonoritat molt diferent, eh? Però sí que vaig començar a treballar amb la improvisació dins dels gèneres d'arrel tradicional, diguéssim, dels països catalans.
2: Per tant, en aquest nou projecte hi trobarem el contrapàs?
1: Sí, exacte. El contrapàs, a veure, porto molt temps treballant-hi i, a veure, és que el contrapàs és una dansa molt antiga, no?, que es va com deixar de ballar a mitjans del segle XIX, després s'ha recuperat, hi ha hagut molta gent que l'ha estudiat, i llavors aquest nou projecte l'he estat treballant molt acompanyada de la Guida Sallarès, que és acordionista, també és pedagoga, cantant, compositora, i bueno, som molt amigues, treballem juntes, i llavors ella m'ha com ajudat molt, en molts sentits, perquè ella és molt balladora, llavors aquest nou projecte està molt enfocat també a gèneres de ball, i en concret el contrapàs és una dansa que té unes particularitats molt úniques, no?, que no les trobem enlloc més del món. Llavors em cridava molt l'atenció la sonoritat que té i el funcionament, que... O sigui, té una relació molt estreta, el text, la música i la dansa. Val? Llavors, cada contrapàs té un mapa coreogràfic on hi ha el dibuix, diguéssim, dels passos del ball. Cada contrapàs té uns passos perquè per arribar a treure el contrapàs... La gràcia és arribar a treure el contrapàs quan el balles, no? I comences amb un punt de la plaça i has d'acabar-lo al mateix lloc on has començat aquest. És com una mena de joc, no? I llavors, a partir d'aquest mapa, el que he fet ha sigut improvisar. O sigui, jo no he agafat, en aquest cas, el contrapàs aquest que sonava, era una prova a partir de segments de contrapàs, que són frases irregulars, que és una de les grans característiques del contrapàs, i aquí improvisava totalment, a partir de diferents frases que jo em vaig inventar. Val? Però en el nou disc sí que agafo un contrapàs de composició de la Guida, que va escriure conjuntament amb en Carles Mas, que és un gran mestre contrapassaire, i el que he fet és no tocar la seva composició, sinó basar-me en el seu mapa coreogràfic, i poder improvisar a partir d'aquí. I ho hem estat treballant amb la Guida, bueno, ens ho passem molt bé, tot i que sabem que és una cosa difícil d'explicar i d'entendre, eh?
2: Sí, sí.
1: Però... és una manera d'improvisar a partir del contrapàs, però que es pot ballar igualment aquell contrapàs.
2: I què va passar que després es va deixar de fer el contrapàs? Tu dius, després s'ha recuperat?
1: S'ha recuperat, sí, suposo que, bueno, que va com quedar com les noves modes, suposo que el van anar apartant. Sí que és una dansa que algunes persones consideren que és d'on surt la sardana, d'on prové la sardana. La sardana curta, que jo és la que estic tractant, més que la llarga, la sardana curta més de pagès, la sardana llarga ja està més relacionada amb el noucentisme i tal, però la sardana curta, que és una sardana més d'un ball més a terra, més pla, més de pagès, que n'hi diem.
2: I aquest nou àlbum ja el tens enregistrat?
1: No? Sí, ara l'estic acabant, res. Sí,
2: I en què t'has inspirat?
1: M'he inspirat, doncs, a veure, Arrel Alada neix de dues inspiracions. Per una banda, els antics sonadors, que eren aquests músics que anaven per pobles, masies i ermites a animar les celebracions, i eren músics que anaven ells sols. Llavors m'ha connectat molt amb aquesta idea que jo també vaig sola. I per altra banda, també amb... O sigui, aquest projecte veu dels gèneres d'arrel, dels països catalans, com dèiem, i els intenta reivindicar com a fonts de creació, per a la creació contemporània, compondre a partir d'ells, perquè sí que m'he adonat, doncs, que en aquest país es coneixen molt poc aquests gèneres, que al final, no sé, mires altres països i els, no sé, els músics de jazz, per exemple, poden agafar músiques més tradicionals i barrejar-les, i aquí es fa molt poc. I jo crec que és perquè no es coneixen aquests gèneres. Realment no els has de buscar molt si els vols conèixer. No te'ls trobes a les escoles de música.
2: Serà un àlbum també només de violí sol?
1: Sí, també hi haurà algunes col·laboracions, perquè també he musicat algun poema, i no us les avanço. O sí, voleu que us
0: les... Ara quan tanquem el micròfon ens ho dius.
1: Val.
2: Tu mateixa.
1: No, perquè és una mica aviat, crec. Però sí, bueno, els poemes sí que us els avanço. Va. He musicat a la Raquel Santanera un poema que es diu Despossessió, que no vol dir deixar de ser, del seu llibre Reina de rates, i un altre d'en Víctor Sunyol, que l'he titulat On tot comença, que són uns haikus que ell va escriure d'un llibre que es diu Els gossos de Tam Dac, que el va fer com en forma de joc. Durant 4 hores va estar escrivint aquests haikus, i llavors jo em vaig agafar una mica aquesta idea i els vaig decidir, em vaig triar uns quants, seleccionar uns quants, els vaig ordenar a la meva manera i llavors els vaig musicar i n'ha acabat sortint un baljota.
2: I el violí, hi ha alguna cosa nova que hagis fet en relació amb els altres àlbums?
1: Sí, sí, així com a l'anterior que us explicava que anava amb loops, però tot el que feia era molt del directe, en aquest cas he incorporat, pel fet de ser danses, molts dels casos, molts són balls, em costava molt construir sempre des de zero els temes. Llavors, en alguns casos, porto una mica alguna cosa pregravada. I a nivell de sonoritats, sí, jugo tant amb sonoritats tecnològiques, d'efectes i loops, com amb buscar sons més... sons trobats, no? Que n'hi dic, que són, bueno, sons més quotidians, que tenim més a l'abast, instruments, alguna cosa que m'he fabricat jo, llavors també amb el violí preparat que hi poso, doncs, objectes entremig de les cordes del violí per buscar sonoritats diferents, o mocadors, vull dir, vaig jugant amb diferents elements. També hi ha una bateria en un moment concret,
2: ah, sí?
1: Perquè jugo amb els peus, vull dir, no és que toqui la bateria molt bé, però sí que la idea és una mica, si ens fixem en la història de la música popular, veiem aquests músics solitaris que sí, moltes vegades busquen estratègies per sonar una mica més amples, no, diguéssim, i això, doncs, he incorporat la veu també en algun moment, els peus... Vull dir que he anat jugant.
2: Havia sentit el piano preparat, però això de violí preparat?
1: No, sí. Sí, el violí preparat li dic jo perquè penso que, bueno, al final és la mateixa idea.
2: Clar, sí, sí, introduir però, sí, elements, sí, sí, coses, sí, objectes que facin que soni diferent.
1: Exacte,
2: no?
1: Sí, sí.
2: Doncs el que dèiem és la preestrena es farà aquest dissabte, això serà el Festival de Llegendes de Tous, i després anirà a la Fira de la Mediterrània.
1: Sí, l'estrenarem allà perquè és un projecte que forma part de l'Obrador d'Arrel, de la Fira. Llavors ha comptat amb el suport també del Tradicionarius, de fet és una coproducció del Tradicionarius i Fira Mediterrània, i llavors compta amb el suport també del Teatre Nu, el de Llegendes, el Festival de Llegendes, i l'Atlàntida de Vic, que també m'han ajudat amb temes de residència artística i de suport a la producció, i també hi col·labora la Direcció General de Cultura Popular, bueno, rep el suport de la Direcció General de Cultura Popular i també de l'ESGAIA.
2: Ho has comentat abans al principi, també formes duet amb la Lia Sampai, això ja fa... Quan fa que teniu aquest duet?
1: Em sembla que 2023, diria, tot i que ens coneixem d'una miqueta abans, que vaig anar a gravar uns violins pel seu disc i aquí va ser on ens vam conèixer i ens vam entendre molt bé i després jo li vaig demanar col·laboració perquè vaig musicar un poema de Joan Fuster per presentar-lo en una convocatòria. I li vaig demanar la seva col·laboració si el volia cantar ella, que em va dir que sí, llavors vam guanyar el premi, llavors també el vam presentar al Terra i Cultura, que també vam guanyar el segon premi, i tot plegat ens va animar a muntar un projecte juntes, que és aquest dedicat a Miquel Martí Pol, que es diu Interluni.
2: I escriure tu les lletres, què?
1: El nou disc n'he escrit una.
2: Ah, mira!
1: És la primera. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Tot és trepitjat terrenys que d'entrada fan una mica de por, però després descobreixes talents amagats.
1: Sí, sí, m'ha costat, també, però bé.
0: Doncs tot el mèrit. Coloma, avui ho hem de deixar aquí, però moltíssimes gràcies per haver vingut i haver compartit amb nosaltres aquestes pinzellades de la teva trajectòria i que vagi molt bé aquesta preestrena de Relalada. Ja estarem al cas.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.

0: Catalunya Música.
1: Poesia i més. Festival de Poesia del Maresme de l'1 al 12 de juliol. A Caldes d'Estrac, hi ha Arenys de Mar, Sant Pol de Mar, Vilassar de Mar, Dosrius, Alella i Mataró. Poesiaimés.cat.
2: A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Marta Lanau i Albert Torrents. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música. És l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques.
3: Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta.
2: El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.
4: Tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
5: Són les 10 i 8 minuts del matí. Després d'aquesta brevíssima pausa, tornem a ser amb vosaltres en directe, com sempre, a Catalunya Música. Esther, primer dia de juliol i anem amb el compte enrere posat perquè ja ens queda ben poc per acabar aquesta temporada.
6: Poquet. Sí, sí. Dos dies més i ja està.
5: I ja està.
6: I vacances.
5: Però ho dèiem al principi del programa, l'últim no us el podeu perdre perquè serà un programa especial, diferent i pot passar de tot.
6: Serà un programa coral.
5: Programa coral, sí, mira, m'agrada com a definició. En qualsevol cas, encara ens queden força coses en aquesta última hora.
6: Més música, evidentment, i tancarem aquesta edició amb l'última secció també de Miquel Massana, Verd de Pi, Blau de Mar.
5: Molt bé, doncs a veure de què ens parla i si us sembla, per entrar en aquest tercer i últim tram musical, ens posarem els vestits de gala i les ganes de passar una bona estona acompanyats d'una música ben despreocupada com és l'opereta. Entrem al món musical vienès de Johann Strauss fill amb l'obertura del Ratpenat, una bona barreja dels temes més coneguts de l'obra que aquí sentim dirigits per Carlos Kleiber.

Energia imparable, melodies contagioses, i és que Johann Strauss fill guarda més regals que no pas marxes i polques. El que sentíem era l'obertura de la seva opereta El ratpenat, dirigida ni més ni menys que per Carlos Kleiber. És l'obra que avui ens ha permès d'entrar en aquest tercer i últim tram de Tots els matins del món. I continuem endavant. Abandonem el batibull festiu i entrem a un espai molt més íntim, on només ens hi esperen un clarinet i un piano. Rafael Sever i Adam Lallum adapten el seu darrer àlbum peces vocals per a aquesta formació instrumental, i el resultat és hipnòtic. És fàcil comprovar-ho amb peces com la que ja tenim a punt, Die Mai Nacht, de Johannes Brahms, l'irisme de capvespre.

Influències entre creuades i del so de Brahms per clarinet i piano. Hem passat al so de Leonard Bernstein amb aquesta sonata escrita per aquests instruments que va fer als 25 anys i que aquí tot s'ha de dir sentíem en un arranjament on el clarinet era substituït pel saxo alt. Nicky Roman i Casey Dirlam n'interpretaven el primer moviment, Grazioso, un espai ben curiós, la veritat, d'unió entre tradició clàssica i jazzística. I passem a una obra que ens permet d'estirar un fil, que és el de la línia de Ludwig van Beethoven, gràcies a un dels seus alumnes, Ferdinand Ries. Recuperem, si us sembla, el tercer moviment, un rondó del seu sextet, que interpreta l'ensemble concertant de Frankfurt.

0: Doncs sí. Fins aquí arribava aquesta composició de Lisa Morris, Spring Tide, des del seu Kaleidoscope. L'interpretava Christina Hahn des del disc que va dedicar a les composicions d'aquesta nord-americana escrites per a oboè. I amb aquesta obra podem dir bon dia, Miquel Massana. Posa't els cascos, va, que ja és el
1: bon
0: moment.
1: Bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
0: Doncs encetem l'últim verd de pi blau de mar de la temporada. Ens ha passat molt ràpid.
1: Ha passat rapidíssim, ha passat rapidíssim. I ja tenim aquí l'últim. Quina emoció.
0: La veritat és que sí, que estem molt emocionades aquests dies perquè a tots us hem d'anar dient gràcies, adéu, gràcies, sí, sí. I que ja arribem al final i sobretot tenint en compte que ha anat tot tan bé, no? Vull dir que...
1: sí.
0: Però vaja, ja en parlarem d'això.
1: Gràcies i, per cert, enhorabona, perquè no ens havíem vist encara després de la...
2: Flamant
1: Premi Alícia, sí, sí. Ai, que estem molt contents tots.
0: I tant, una mica teu
1: premi.
0: També.
2: Clar,
0: una mica teu.
1: Una mica de tothom.
2: És de tots, exacte.
0: Doncs bé, de què ens parles avui? Què has preparat per aquesta última edició?
1: Clar, havíem de tancar, jo crec que havíem de tancar la temporada a dalt de tot, i per això la meva darrera proposta per aquest verd de pi blau de mar ve de mans d'un dels grans noms de la música del nostre país, que és Joaquim Serra i Coromines. Joaquim Serra va néixer a Peralada el març del 1907, va morir a Barcelona el 1957 i podríem dir que és un dels compositors i pianistes catalans més destacats al segle XX. Especialment reconegut, i algun dia en aquesta secció ja n'hem parlat així una mica ràpidament, pel seu paper clau en la dignificació de la música per a cobla, i de fet ha estat definit sovint com el mestre de la difícil senzillesa. Quin adjectiu tan bonic,
2: doncs sí.
1: La difícil senzillesa d'aconseguir-ho. És com el Mozart, podríem dir el Mozart català, eh? Justament en aquest gènere que us deien, el gènere de la cobla, se'l considera un referent absolut per la renovació tant de la sardana com per la música de cobla, portant innovacions formals, tímbriques i discursives, i té algunes de les grans obres d'aquest gènere, com són Impressions, Camperoles o Puiggioliu. De fet...
0: ahir la sentia,
2: sí,
0: Puiggioliu,
2: sí, sí.
1: De fet, al final de la seva vida va escriure el Tractat d'Instrumentació per Cobla, que se'l considera un referent d'aquesta música. Per tant, va ser un personatge que dins del món de la cobla és definitiu. Però d'ell, ja us aviso que avui no porto cap sardana ni cap obra per cobla. Perquè el seu opus va molt més enllà i conté, entre d'altres, conté cançons, conté obres simfòniques, conté música de cambra, i l'obra que us porto avui per tancar aquesta secció verd de pi blau de mar és, per mi, una de les joies amagades del simfonisme català del segle XX, que són les variacions per orquestra i piano, opus 38. Que, de fet, en aquell arbre dels desitjos...
0: Veus? Sí, estava pensant ara mateix. L'arbre dels desitjos que vam fer pel programa especial del Dia de Reis, que us vam demanar a tots els col·laboradors i col·laboradores que poguéssiu dir això, una peça musical per recomanar i per compartir. Tu vas proposar aquesta?
2: Sí,
1: però se'm va quedar molt curt. I vaig pensar, li hem de dedicar una secció per
2: presentar
1: a fons. Ha arribat el moment, aquesta secció. Mireu, Serra escriu aquesta obra el 31, quan només tenia 24 anys, i s'emmarca l'obra dins aquest noucentisme musical, però també, evidentment, amb aquesta sensibilitat profundament mediterrània i amb una clara influència, que això ho veureu de seguida, de l'escola francesa pel que fa a l'orquestració i el color. Aquesta obra s'estructura amb un tema inicial i 5 variacions sobre aquest tema. I dit tema, a mi se'm queda molt curt. O sigui, jo no sé quina és la paraula catalana per dir temazo.
0: Ara que no ens sent ningú.
1: Temacle, o sigui, ja ho escoltareu, sí. És una cosa absolutament preciosa. Un tema que comença amb un coixí avallotat de la corda i que després de quasi del niente que es diu apareix aquest clarinet amb aquest tema preciós. Un ambient molt pastoral. Serra té un gust per aquest ambient pastoral, amb altres obres ho podem trobar. I veureu també, perquè ara escoltarem tot aquest tema, veureu també cap al final aquest gust francès pel color, amb les trompes, primer sense boixer, però després amb boixer, que és una tècnica que es fa servir als trompistes per canviar una mica el so i donar aquest so certament especial, no? Que ja veureu que dona aquest aire francès. Escoltem, doncs, si us sembla, aquest temacle de...
0: temacle de Joaquim Serra.
1: Cobra aquestes variacions. I us demano, sobretot, que us fixeu en les 6 primeres notes d'aquest tema, perquè són les que després utilitzarà per fer les variacions. Escoltem-ho.

0: Estava inspirat aquell dia, eh, Joaquim Serra?
1: És una meravella.
2: És preciós.
1: És una meravella. Clar, però em direu, on és el piano,
0: Has
1: no?
0: dit sí, variacions sí, en piano. Sí,
1: sí. Però fixeu-vos el títol com és. El títol és Variacions per orquestra
2: és
1: i
2: veritat.
1: Piano, no és
2: sí,
1: per
2: sí.
1: piano i orquestra. I aquí va una mica aquesta intenció de Joaquim Serra de que no sigui un concert per piano i orquestra, sinó que, ja veureu, el piano apareix, eh? El trobarem. Però... És un rol una mica diferent.
2: Més petit.
1: Tot i que també té paper important, però agafa aquest rol una mica de dialogar també amb l'orquestra com si fos gairebé un instrument més.
0: Més integrat,
1: no? Més integrat, exacte. Hem escoltat aquest tema i, si us sembla, escoltem la primera variació, que és quan presenta l'orquestra ja amb el seu tutti absolut. I fixeu-vos ara al principi, només començar aquesta variació, escoltareu el tema aquest que hem sentit del clarinet.
2: Sí, sí.
1: Interpretat pels metalls de l'orquestra. Trompetes, trombons. I, de manera disruptiva, pocs segons més tard, apareixerà per primera vegada el piano.

0: Doncs estem escoltant aquesta segona variació. Perdó, primera variació. Encara estem a la segona. I de fet, la versió que estem escoltant és la gravació de l'Orquestra Sinfònica del Vallès, dirigida per Salvador Brotons, i el piano Emili Brugalla.
1: D'aquesta obra no se'n deuen haver fet gaires, no?, de gravacions.
0: Per no dir cap més.
1: Per no dir cap més, d'acord.
0: O sigui que ja és una crida, també, eh?
1: Sí, sí, per això ho dic. Jo dic, vaig llançant aquests missatges, perquè aquestes obres que valen tant la pena, que
2: tantes
1: les estem sentint...
2: Tantes obres que en tenim no sé quants enregistraments i d'altres com aquesta, que dius, on són, va?
0: Sí, sí.
2: En volem més versions.
0: Ja veieu que és una
1: que no volem pas dir que no soni bé aquesta, eh?
0: Però no, no, al revés, al revés.
1: Exacte.
0: Dic que... Sí, sí. Tirem endavant.
1: Vinga, sí, que ens en queden unes quantes.
0: Sí, tinc ganes d'escoltar una miqueta cada variació per comentar-la una mica i veure una mica aquest aire que li va donar Joaquim Serra. La variació número 2, aquí sí, hi ha un protagonisme absolut pel piano, i de fet agafa, ja veureu, el tema inicial, també el podreu escoltar, però és una variació que desplega, doncs, tot aquest virtuosisme del piano. Jo diria gairebé una variació a la Rachmaninoff, perquè té aquest color, agafa també aquest color fosc, l'orquestra agafa un rol absolutament secundari. O sigui que escoltem uns minutets d'aquesta segona variació.

0: Aquí piano, 100%, eh?
1: Sí. Piano, full piano.
2: Sí, sí.
1: Full piano. Passem a la següent variació, que és la variació número 3, i aquí torna una altra vegada l'orquestra. Fixeu-vos que la variació 3, escoltarem a l'inici, és una variació molt més fosca, ja veureu, per tonalitat, també per instrumentació, i aquesta vegada el tema el tenen els instruments greus. És una mica més difícil de percebre, però ja veureu que si pareu bé l'orella, el sentireu. I a més, hem sentit diferents tempos del tema. Hem començat sentint el tema amb el clarinet lent, sí. Després hem sentit el tema amb l'orquestra ràpid, després hem sentit el tema amb el piano, que acabem de sentir ara, una mica
0: més tranquil,
1: més tranquil i un punt canviat. I ara sentireu el tema, el que es diu per disminució. És a dir, perquè és més llarg i o sigui, les notes són més llargues. Per tant, costa una mica més reconèixer el tema, però si us fixeu bé amb els greus, veureu que
2: el reconeixerem.
1: Fàcil.

0: I ara que ja hem sentit aquest tema per disminució, anem a la següent variació, la variació número 4. La variació número 4 és una variació que torna aquest color inicial d'aquest avellotat acompanyament que hem sentit de les cordes. I aquí va combinant diferents solos. Primer combina el solo de violí, després hi ha un solo de corn anglès, i tot això entremig amb un coral preciós de metalls que podreu sentir. I jo m'he mogut el piano, els oients encara no ho han vist,
1: no
0: però,
1: però
0: jo
1: sí,
0: m'he mogut.
1: Però ara et sentiran.
0: Ara em sentiran, molt breument, però perquè m'he mogut el piano per explicar-vos una mica, harmònicament, quin és el procés que fa aquesta quarta variació. I és que fa una modulació que es diu per terceres. Això és una cosa que ja apareix, de fet, Beethoven segurament és un dels primers compositors que ho fa amb la sonata Wallstein, el primer tema està en do major, el segon en mi major, per tant, hi ha una relació de terceres, do, mi, però més endavant totes aquest tipus de relacions s'exploren molt més i s'utilitzen molt més, fins al punt de que ja ho podreu escoltar, el canvi harmònic és directament un canvi de cor. El primer cor que sentireu és do major, sí? Ja veureu que no hi ha cap color més que el do major, el sol està en do major, i el següent està en mi bemoll major. I fixeu-vos quin canvi produeix de do major a mi bemoll. És com un punt brillant, sí. Sí? De cop i volta, perquè manté una nota comuna, que és el sol. Do major té sol, i mi bemoll major té la segona nota, que és mi, sol, si... Però la resta són diferents. Torno a tocar aquest canvi. Do major, mi bemoll major, però no es queda aquí, sinó que torna a fer una tercera amunt, que seria sol bemoll major. Per tant, això és mi bemoll. Això és sol bemoll major. I aquí tenim, altra vegada, una nota en comú. I

0: ara us ho tocaré els tres acords seguits perquè veieu quina és aquesta sensació i després directament escoltarem la variació perquè veieu
1: com
0: quin
1: s'ho
0: és,
1: fa Joaquim Serra.
0: Com s'ho fa Joaquim Serra i de quina manera utilitza aquests colors. Do major, mi bemoll major, sol bemoll major. L'he fet major menor, eh? Hi ha hagut a qui em dit.
2: Tornem-hi, va.
0: Tornem-hi.
1: La nota comuna no.
0: I això és una roda que podríem seguir fent la major i tornant a do major una altra vegada. Per tant, és un cercle que es tanca. Aquí Serra no el tanca, però és un recurs molt interessant.
2: S'hagués pogut fer.
0: Exacte, per tornar i tancar altra vegada el cercle. Escoltem, doncs, com Serra, amb aquests solos que us he dit, agafa aquests colors.

0: I després d'aquests inicis, aquest color que hem sentit d'aquestes modulacions, abans d'escoltar l'última variació i parlar-vos breument, us diré que aquesta estrena, l'estrena d'aquesta obra, va anar a càrrec de la pianista Enriqueta Garreta, que era neboda de Toldrà, que per cert Enriqueta Garreta va estudiar a París amb Ricard Vinyes, que li vam dedicar una secció fa uns mesos. I l'estrena va anar sota la direcció d'una altra llegenda que també en vam parlar fa molt poc, llegenda de la música catalana i gran amic de Serra, que de fet compartien, van ser veïns d'Escala i tot, quan Serra va venir, la família de Serra va venir a viure a Barcelona, que
1: mira,
0: és
1: veus?
0: Eduard Toldrà.
1: Quins veïns tens tu a l'Escala?
0: No ho sé, però crec que no tan prominents. M'agradaria compartir Escala amb Eduard Toldrà, la veritat, seria un privilegi i un honor. I l'orquestra va ser una de les grans orquestres, que crec que no calen presentacions, perquè n'hem parlat bastantes vegades aquesta temporada, que és l'orquestra Pau Casals. O sigui que això va ser un compendi preciós que, bé, que va tenir lloc el 31 i que m'agradaria, i des d'aquí reivindico que es programi més aquesta obra, perquè és una delícia i una
1: meravella.
0: Recordem-ho,
1: són les variacions per orquestra i piano, opus 38, de Joaquim Serra.
0: Correcte.
1: Per si algú no ho havia notat, aquí queda dit.
2: I acabem amb l'última variació, no?
0: Exacte.
2: La cinquena.
0: Escoltarem aquest inici de la cinquena variació, que també és un recurs que Serra fa també amb les seves impressions camperoles i amb altres obres, que és aquesta idea de festa catalana. Eh? I jo, per definir la festa catalana, dins de la música catalana, evidentment, hi ha dues coses. Primer, hi ha el mode mixolídic, que el mode mixolídic és aquest mode també de l'introit de Flabiol, per tant, és un mode que és molt nostrat, i després és aquest 6x8 incessant del tap-tra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Això, per mi, és la definició... Exacte. Per mi és la definició de festa catalana. Veureu també que torna el tema que m'ha explicat al principi, i amb aquesta festa catalana jo crec que ens n'anem de vacances.
2: Doncs sí.
1: Que bé.
2: T'acomiadem per aquesta temporada,
1: gràcies.
2: Perquè la pròxima temporada tornarem a tenir.
0: Som-hi. Encantat.
1: Doncs molt bon estiu i moltes gràcies, com sempre.
2: Que vagi molt
0: gràcies
2: bé.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Bon estiu.
0: Adéu.

0: Darrer minut de programa i nosaltres que avui ho deixem aquí, però demà hi tornarem a partir de les 8, clar.
1: Doncs sí, demà. Últim dia de tots els matins del món amb l'estructura que hem anat fent durant aquesta temporada.
0: No m'espantis, no m'espantis, perquè jo encara no tinc enllestit el guió de l'últim dia i dius que és demà i no, no pot ser. Però sí, últim dia amb programa habitual.
1: Exacte,
0: diguéssim.
1: Amb les seccions corresponents. Demà tindrem en Xavier Cervera per parlar de música i cinema i l'entrevista que no hi faltarà a la segona hora amb Fàtima López, historiadora de l'art, i que ha comissariat una exposició a la Biblioteca de Catalunya sobre el llenguatge de les flors.
0: Que curiós, doncs demà ens en parlarà. Fins demà i que vagi molt bé el dia.
1: Adéu-siau.
2: L'Albert i el Pedro tanquen temporada convidant-vos a seguir gaudint de la música clàssica al llarg de l'estiu amb recomanacions estivals.
3: Els homes clàssics. Cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a la Fàbrica Lliure, que és un espai de creació artística al barri de Gràcia de Barcelona. No ho és un teatre convencional, tampoc no és una sala de concerts, sinó que és un espai polivalent pensat perquè artistes i creadors hi puguin assajar, fer concerts de petit format o enregistraments. És com una mena de refugi per a la creació artística que va acollir el concert que us oferim avui, el concert que va gravar Catalunya Música el juliol del 2025 dins del marc del Festival Barcelona. I dins del festival el que sentirem és un concert del que s'anomena Bach domèstic. És un concepte de concert centrat en les obres de caràcter íntim de Johann Sebastian Bach, música de cambra o composicions concebudes per a l'àmbit familiar. Música, en qualsevol cas, de la primera meitat del segle XVIII, que interpretaran el Farruin, Christins Dottir, violí, Vladimir Waldham, violoncel i Haldor Bjarki Arnarsson, clavecí. Són els tres intèrprets d'aquest concert que comencen interpretant la sonata. Per a violí continuen sol major, el número de catàleg 1021 de Johann Sebastian Bach.

El concert d'avui és ple de música de cambra de Johann Sebastian Bach i ara, de moment, hem sentit la sonata per a violí continu en sol major número de catàleg 1021, música que han interpretat Elfarrún Kristinsdóttir, islandesa nascuda l'any 1985. És la violinista que hem sentit amb el violoncel·liste nascut a França l'any 1989 i afincat a Berlín, un dels músics de la sereníssima Vladimir Waldham. Finalment, el clavecinista és Haldor Bjarki Arnarsson, que és també islandès i nascut l'any 1992. Són els tres intèrprets d'aquest concert d'avui, gravació de Catalunya Música, que continua amb una altra de les sonates de Bach. És la número de catàleg 1024, la sonata per a violí i continu en do menor.

Música fantàstica de Johann Sebastian Bach. Aquesta era la sonata per a violí i continua en do menor el número de catàleg 1024 i la versió a càrrec dels tres músics que sentim avui i que van fer concert a la Fàbrica Lliure al barri de Gràcia, a Barcelona, el juliol del 2025, dins del marc del Festival Bachcelona. Aquests tres músics són el Farrun Kristín Dottir, violí, Vladimir Waldham, violoncel, i Haldor Bjarki Arnarsson, clavecí. Són els tres músics que ara se'n van fins a Karl Heinrich Graun. És el germà del violinista Johann Gottlieb Graun, que va ser professor del fill gran de Johann Sebastian Bach, de Wilhelm Friedemann. Johann Gottlieb Graun també va ser professor de František Benda. Doncs el seu germà és Karl Heinrich Graun. Era compositor, era tenor i amb Johann Adolf Hasse és considerat el compositor d'òpera alemany més destacat del seu temps. De Karl Heinrich Graun, ara però en sentim música de cambra, música de petit format, música que s'interpreta en el que és el Bach domèstic dins del Festival Bachcelona. De Karl Heinrich Graun, la sonata per a violoncel en do major, que interpreten Vladimir Waldham, violoncel, i Haldor Bjarki Arnarsson, clavecí.

Música del compositor alemany, nascut el 1704 i que va morir el 1759, Karl Heinrich Graun, compositor, tenor, de quin hem sentit, la sonata per a violoncel en do major, la versió de Vladimir Waldhelm violoncel i Halldór Bjarki Arnarsson clavecí. Són dos dels intèrprets del concert d'avui, falta la violinista Elfa Rund Kristinsdottir, a qui ara sentirem amb els altres dos músics, perquè torna la música per a aquests tres instrumentistes. Ara de Georg Philipp Telemann, és el compositor amic personal de Johann Sebastian Bach. Bach és, de fet, el fil conductor d'aquest concert d'avui i, de fet, Telemann va ser el padrí de bateig d'un dels fills de Bach, de Carl Philipp Emanuel. I, a més, també va ser amic de Händel. Es veu que amb Händel Telemann i compartia el gust per la botànica i es veu també que Händel, des de Londres, li enviava bulbs de tulipes. Doncs, de Telemann, ara us n'oferim la trio sonata en sol major que interpreten Elfa Rund Kristinsdottir violí, Vladimir Waldhelm violoncel i Halldór Bjarki Arnarsson clavecí.

Música de Georg Philipp Telemann en aquest concert d'avui, un concert que forma part del Bach domèstic dins del Festival Bachcelona. Per tant, Johann Sebastian Bach, figura essencial del concert d'avui, que ha donat pas també a sentir la música de Karl Heinrich Graun i ara del bon amic de Bach, Georg Philipp Telemann. De Telemann hem sentit la trio sonata en sol major interpretada per Elfa Run, Kristin Stottir, violí, Vladimir Waldhauser, violoncel i Haldor Bjarki Arnarsson, clavecí. Així és com arribem a la recta final d'aquest concert. Encara s'hi enllaçaran dues obres de Johann Sebastian Bach. Primer, els quatre moviments de la tocata en mi menor, el número de catàleg 914, música per a clavecí, que interpretarà Haldor Bjarki Arnarsson. Doncs això s'enllaçarà amb la sonata per a violí baix continu en mi menor, número de catàleg 1023. I després encara, a causa dels aplaudiments, això s'enllaçarà amb el que va ser l'ària fora de programa que van interpretar Elfa Run, Kristin Stottir, Vladimir Waldhauser i Haldor Bjarki Arnarsson per cloure el concert. És una ària que porta per títol «So oft ich meine Tobacspfeife», cada vegada que agafo la meua pipa. És l'ària

0: Aquest és el final del concert d'avui. Aquest últim fragment breu és l'ària fora de programa que van interpretar Elfa Run, Kristin Sdottir, violí, Vladimir Waldhelm, violoncel i Haldor Bjarki Arnarsson, clavecí. Són els tres intèrprets que fora de programa van oferir So oft ich meine Tobaks Pfeife, cada vegada que agafo la meva pipa. Aquesta era la transcripció per a violí i baix continu d'aquesta ària número de catàleg 515 de Johann Sebastian Bach, que hem sentit després que el concert s'hagués d'acabar amb la sonata per a violí continu en mi menor número de catàleg 1023 de Bach, i just abans s'hi ha enllaçat la tocata en mi menor, el número de catàleg 914, música per a clavecí sol, música de Bach, que interpretat Haldor Bjarki Arnarsson. És el clavecinista del concert islandès nascut l'any 1992. Vladimir Waldhelm és el violoncel·lista nascut a França l'any 1989 i Elfa Run Kristin Sdottir és també islandesa. És la violinista nascuda l'any 1985. Són els tres intèrprets d'aquest concert d'avui, que ha començat amb dues de les sonates per a violí continu de Bach, les números de catàleg 1021 i 1024. Després hem sentit una sonata per a violoncel de Karl Heinrich Graun i una trio sonata de Georg Philipp Telemann. Tot això és el contingut d'aquest concert que us hem ofert avui i que es va fer a la Fàbrica Lliure, a Barcelona, al barri de Gràcia, en aquest espai de creació artística, aquest espai polivalent que va acollir aquest concert que forma part del Bach domèstic. És un espai per a interpretar música íntima, música de cambra de Johann Sebastian Bach, i tot això dins del marc del Festival Bachcelona. El concert es va fer el juliol del 2025, el va gravar Catalunya Música i us l'ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert Música de Cambra de Ludwig van Beethoven, el septet en mi bemoll major, opus 20, que ara hi interpreten components de l'octet Mirtras.

0: I quan m'enfado amb la indústria, torno a escoltar aquestes coses. Això m'ho va dir la Montserrat Caballé. Torna a il·lusionar-te. Torna a trobar l'amor, que és el motor que tu necessites per seguir sent fidel a aquest do que Déu, ella deia Déu, t'ha donat i que no pots trair.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Víctor Jiménez Díaz. Sincronies, el nou programa de Catalunya Música que explora les connexions entre els fets històrics i la creació musical. Arts, literatura, ciència i pensament ballant al ritme de la música. Sincronies. De dilluns a divendres a 2:15 de la tarda. Amb Xavier Chavarría.
2: Ei, eh, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi han els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
1: Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
3: Fixa't com sona Edició Clàssics.
2: Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
4: I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
5: Oh, fixa't com sona...

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Hola a tothom i benvinguts un dia més al programa Homes Clàssics aquí, a Catalunya Música.
2: Un dia més, perquè aquesta és l'última setmana d'aquesta temporada, perquè a partir de divendres farem una miqueta de vacances.
1: Ben merescudes, a criteri meu, com a beneficiari d'aquestes vacances.
2: Doncs sí, és per això que hem pensat en la nostra vocació de servei, sí. Estem aquí a Catalunya Música, i hem pensat doncs, en diverses obres que us poden acompanyar aquest estiu.
1: La tria, és clar, és totalment personal, perquè l'hem fet nosaltres. De fet, hauríem pogut ser unes altres...
2: Per tant, són obres que ens acompanyaran a nosaltres, també.
1: Probablement. I hauríem pogut ser unes altres obres,
2: oh, tant.
1: No?, la tria aquesta. Mm. Però, clar, com que aquest és el nostre programa, doncs hem triat nosaltres el que ens agrada més per incorporar-les.
2: Que no hi són totes,
1: No.
2: Perquè amb 5 programes només...
1: No.
2: Ens queden molt curts.
1: No, i tant.
2: Bé, en tot cas, si us vam parlar de la serenata que Tchaikovsky va compondre com a homenatge a Mozart, avui doncs, no podem fer una altra cosa que anar a la font original. Per tant, ja us avancem que el genial Wolfgang Amadeus Mozart serà el nostre protagonista.
1: Sí. I també una serenata.
2: Ah, sí?
1: De Mozart, en aquest
2: cas.
1: Sí,
2: la cosa va de serenates aquesta setmana.
1: Sí, anem apagant la llum, no?, que s'ha fosc. Va, que comencem.
0: La clàssica, de dilluns a divendres, amb els homes clàssics.
3: E mio buffone, non mi secca, non ho padrone, non ho padrone.

0: Quina meravella començar així un programa amb el Don Giovanni de Mozart, aquest segon acte.
1: Qualsevol programa començat amb Mozart és una meravella.
0: Doncs sí. De fet, ara a la introducció, no, dèiem, parlàvem de Mozart i dèiem Serenata. No? Mozart i Serenata. Dir això jo crec que dissipa qualsevol dubte, perquè una de les seves obres més populars és una serenata. Vull dir que avui està molt clar, no?, de quina obra volem parlar-vos.
1: Sí, a més em van fer esment al programa anterior. Però jo, Albert, hi he estat pensant.
0: Ah, sí?
1: Sí, jo... que no només passa amb la serenata, passa amb moltes altres obres, però jo crec que tinc la sensació
0: de que
1: la petita serenata nocturna, jo, la Eine kleine Nachtmusik,
0: sí,
1: la serenata número 13 en sol major, Köchel 525, jo diria que en sabem menys del que ens pensem.
0: En sabem menys del que en pensem? Sí. Què vols dir amb això?
1: Sí, o sigui, a veure, està clar que si anem al carrer i fem tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan.
0: Sí.
1: Sí? Molta gent dirà, això és Mozart. No sé si molta gent dirà, això és la petita serenata Köchel 525.
0: Però escolta'm... Hi ha gent que dirà, quién ha puesto el compact disc de Mozart dentro de la caja de galletes. Aquesta cosa absurdament jo de petit ho deia.
1: No, però fixa't una cosa. Tothom reconeix, sobretot, la melodia inicial del primer moviment.
0: Clar, ben mirat...
1: No?
0: Crec que tens raó, clar, fins al punt que tinc la sensació, que hi ha la idea que és una composició en un sol moviment.
1: És més.
0: Però en té quatre.
1: Sí, sí, és més, que és una composició que té quatre compassos.
0: Ni un moviment, ni un moviment. No, jo crec que sí que hi ha la sensació aquesta de, que després d'aquest tema tan conegut segueix.
1: És una mica com...
0: Però que acaba en aquell...
1: També passa amb la per Elisa, no? Tirarirarirarà, tararà, tararà.
0: Clar, o el ta-ta-ta-tan...
1: Exacte.
0: Com segueix això, no?
1: Com segueix ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta- perquè estem com molt...
0: Estivals, ja, no?
1: Estivals, eh? Sí. Parlar una mica de les nostres coses.
0: No ho fem mai, en aquest programa, no, parlar de les nostres coses.
1: Ni molt menys. El cas és que aquesta, la petita serenata nocturna de Mozart, és una composició de l'any 1787, que va crear mentre estava escrivint la música per una òpera poc coneguda, molt poc coneguda, el Don Giovanni, ni més ni menys, eh? Concretament, el segon acte de l'òpera. I, clar, per això ara està sonant de fons. No hi ha res casual.
0: No hi ha res casual, però és... Bé, en el món de Mozart ja arriba un punt que no ens... Ja no ens sorprèn res, però que estiguis fent una òpera tan bèstia com Don Giovanni i alhora facis una composició tan meravellosa com la petita serenata nocturna.
1: Però que no era alhora, perquè, clar, per Mozart, d'una hora per l'altra és com per tu i per mi un any.
0: Una vida.
1: Clar, sí, són sí. Anys Mozart, sí, t'ho sí. Recordo.
0: Clar, a partir d'aquests elements, el contrast amb Don Giovanni i el fet que és una composició més llarga del que pot semblar, avui proposem que aquest estiu reescolteu, d'una altra manera, la petita serenata nocturna de Mozart.

0: és aquest, dèiem, no?, que la, de la petita serenata nocturna n'associem només a aquell inici tan, tan icònic. I això que estem escoltant de fons, que també és molt conegut, també forma part de la petita serenata nocturna. És el seu quart moviment, el rondó.
1: Efectivament, efectivament, sí, sí. I a més, el tema...
0: És molt enganxón.
1: Una altra vegada.
0: Sí, sí, es va repetint. Més molt xiulable.
1: Absolutament. Sí, sí, sí.
0: Això el fa tan sensible que se'ns enganxi.
1: I més amb aquest tempo, eh? Sí, sí. De fet, i tal com passen moltes de les obres de Mozart, clar, si haguéssim d'explicar la petita serenata nocturna amb una sola idea, doncs és la idea de Mozart en si, que és la perfecció feta música.
0: Sí, jo ho apuntava al programa anterior.
1: Sí,
0: no?
1: És, però ja, ara ja no parlo de la petita serenata, parlo de Mozart.
0: De Mozart, com
1: a
0: tal.
1: Ell és la perfecció feta música.
0: Sí, sí, sí.
1: És que és així.
0: De fet, pot semblar exagerat, però Mozart era un marcià.
1: Sí, això ho has dit. Això ho has dit en moltes xerrades.
0: No, que després ho desmenteixo automàticament, no fos cas que se'm digui. L'Albert ha dit que Mozart va néixer a Mart. I tot ho feia bé. En el terreny musical,
1: en el terreny musical.
0: En allò privat, sí. Hi havia coses que hauria pogut ser millor.
1: Segurament.
0: I el més extraordinari és que Mozart aconsegueix aquesta perfecció aparentment, i pel que sembla, no?, i pel que ha transcendit de la seva vida, dels seus manuscrits, etc., aparentment sense massa esforços. O sigui, hi havia una imaginació inacabable que brollava d'aquell cervell i es transportava a la partitura. Tot és natural, és elegant, és inevitable que la música faci aquest recorregut, sembla, no?, que tot és com molt deduïble i per això és tan fàcil d'escoltar. És com si la música ja existís, no?, i que Mozart fos senzillament el vehicle per portar-ho a la partitura, no?
1: Ell mateix deia, que era vehicle de Déu.
0: Sí, que Déu qui el dictava.
1: Exacte.
0: Que no fos veritat.
1: No, possiblement. Com comentàvem, Mozart la va escriure l'estiu de 1787, en un moment... Home, la veritat és que molt intens de la seva vida, perquè estava treballant doncs, amb una obra completament diferent, l'òpera Don Giovanni, com dèiem abans. I això realment, a veure, és fascinant, perquè, clar, què hi trobem a Don Giovanni? Trobem drama, hi trobem foscor, hi trobem tensió. Clar, aquí a la serenata nocturna hi trobem llum, equilibri, serenitat... Ves que no ho fes expressament per sortir-se'n una mica de tota aquesta foscor, no?
0: Sí, però tot i
1: no?
0: Així, a mi em sembla... És a dir, jo si estic escrivint un guió sobre Mozart, no puc estar fent en paral·lel un guió sobre Bruckner, per exemple.
1: Perquè no ets Mozart.
0: Evidentment, evidentment. No, i evidentment, escriure un guió no es pot comparar ni de lluny a la complexitat d'escriure música, ni de lluny. Vull dir que si estàs fent el Don Giovanni immers en aquesta tragèdia, a més, parlant amb el teu llibretista, Lorenzo da Ponte, buscant les fonts, referències, i en paral·lel vas fent aquesta serenata nocturna, és increïble. I potser és precisament això el que fa especial aquesta serenata, no? Que no busca grans conflictes ni emocions extremes per seduir-nos.
1: No, i tant.
0: Perquè
1: no.
0: Ens sedueix malgrat l'absència d'aquests conflictes, no?
1: I tant.
0: Mozart no ens vol impressionar amb la força ni amb l'espectacularitat. No té allò, un trompetisme desbordant que t'arribi a colpejar. El que fa és molt subtil, però molt difícil. És crear bellesa.
1: Precisament una bellesa que quantes vegades t'he dit... Soc molt pesat amb això, és veritat, ho sento, estimats oients, soc molt pesat. És una bellesa a partir de la perfecció.
0: Sí.
1: No? I és que des del primer compàs ja ho podem notar.

0: Jo, Albert, sí. Insisteixo, eh? Sí, aquesta bellesa, aquesta perfecció, a partir de la senzillesa... Perquè, clar, si tu fas... Si tu fas...
1: Això aquí, no és Mozart,
0: aquí,
1: eh?
0: No.
1: Això no és Mozart.
0: Aquí ja veus que senzill no serà.
1: Exactament.
0: Aquí, la veritat és que estem amb tensió des del principi, no?
1: De fet, és el que busca Wagner en aquest acord, no?
0: Sí, però fixa't, eh?
1: És l'acord Tristany pels despistats.
0: Mozart, amb el... O sigui, els dos primers compassos són això. Amb l'escala de sol major tenim el primer acord, que és sol si re, i el segon acord, que és re fa la, amb la setena, sí? Re fa la do. Uh-huh. Atenció, eh? Sol si re. Sí? Fixa't, eh? El primer compàs diu sol, re sol, re sol, re sol, si re. I aquesta... Perdó, eh? Perdoneu-me, els amants de Mozart.
1: Sí, digue-ho, jo et replico.
0: Aquesta tonteria...
1: Fes-la tu. No? Fes-la tu.
0: Exacte. Clar. Que se t'acudeixi a tu.
1: Aquí està, clar.
0: Per què no se li va acudir a Haydn, per exemple, que era de la mateixa època?
1: Clar, fixa't, clar.
0: Sol, re, sol, re, sol, re, sol, si, re. Espera, hem dit refalador amb l'altre... El segon compàs, do, la, do, la, do, la, fa, la, re. És a dir, tenim l'acord de tònica... I l'acord de dominant.
1: I endavant.
0: Dius, com és possible que facis tota una serenata a partir de dos acords simples i absurds? Doncs aquesta simplicitat, aquesta senzillesa i aquesta perfecció és Mozart. Sí,
1: doncs,
0: sí.
1: Però insisteixo, fes-ho tu. És a dir, tu, vull dir, qualsevol compositor, no? En aquesta genialitat.
0: I quantes vegades, Albert, hem pensat, per exemple, títols i coses de projectes, no?, que hem fet, i de vegades comences a divagar i això és complicat i tal, i precisament...
1: Ho tens allà davant,
0: de vegades,
1: l'obvietat,
0: les
1: no?
0: coses més senzilles són les que es converteixen en les més populars. I és que aquest inici és, segurament, un dels més famosos de tota la literatura de la música occidental, no?
1: Jo crec que sí.
0: Vull dir, té aquest punt naïf, perquè dius... No és violent, no és dramàtic, apareix amb total naturalitat... Això sí, cada frase, cada nota ocupa exactament el lloc que li correspon.
1: Està on ha d'estar, no?
0: Exacte, no sobra res, però atenció, molt important, no hi falta res.
1: Clar, és que és aquest equilibri de la perfecció formal de Mozart. I això fa que clar, Mozart es diferenciï, òbviament, de molts altres compositors.

0: temps.
1: Escolta'm, Albert.
2: Sí.
1: Tu en qui estimes més, el papa o la mama?
2: Ostres, mira. És fotut, eh? És fotut.
1: Perquè, perdona, eh?
2: És fotut,
1: o sigui,
2: això.
1: Estem parlant de Mozart i l'estem posant al cel i ara apareix el nostre senyor.
2: Sí, no es pot triar. No, a més,
1: per sort.
2: Per sort. No, a més, insisteixo, perquè això és una cosa, Pedro, que ens ho trobem sovint quan fem conferències, que és el moment en què, afortunadament, podem parlar amb molta gent que ens escolta i tal. També és quan ens els trobem pel món, però és més habitual a les conferències, al final. I molt, és una pregunta molt recurrent de que ens fan triar compositors. Quin t'agrada més i quin t'agrada menys? I jo sempre dic el mateix, eh? La gràcia de la clàssica, que no és com el futbol, que ens no. El Barça i prou. No, exacte. No, no. Aquí jo sóc de Mozart, sí, de Beethoven, també, però també de Wagner, de Verdi,
1: de Rossini,
2: de Donizetti, i de tants d'altres.
1: Sí, sí.
2: Perquè la gràcia està en no triar i dels que ens falten per descobrir, que és la gràcia del món de l'art, no? Que no acabaríem mai de descobrir obres. En tot cas, estàvem parlant de la petita serenata nocturna, comparant-la amb d'altres obres, i si la comparem amb Beethoven...
1: M'agrada que hagis dit petita, i ara ho comparem amb Beethoven.
2: Amb aquesta grandesa, no? No, clar, perquè, fixeu-vos, parlàvem a la petita serenata l'absència de conflictes. En canvi, aquí, en aquest quart moviment de la cinquena de Beethoven, una de les claus és la lluita, precisament, no? És la presència del conflicte, aquesta reivindicació de la llibertat.
1: De fet, aquí ja és el triomf de tota la lluita que hem portat fent, no?
2: Exacte, però encara hi ha aquesta tensió...
1: Sí,
2: encara
1: que a més surt el famós tema de la llibertat.
2: Clar, clar, recurrent, no? Doncs clar, les idees avancen, xoquen, es van transformant al llarg de tota la sinfonia i sempre hi ha present aquesta tensió pròpia d'una obra com aquesta, no? Sempre hi ha una sensació, de camí, que hem d'arribar en algun lloc, que en aquest cas l'aspiració de la cinquena és arribar a aquesta llibertat.
1: En canvi, amb Mozart passa una mica el que passa amb aquests clàssics, no? on tot flueix amb una elegància gairebé impossible. Impossible. Quan estudies la seva música i intentes imitar-los, com és possible que no me'n surti com ells? No?
2: Mira que senzill el que fa, no? Sí. I no me'n surto.
1: Sí, sí, sí. És... També és com a vegades quan vas a veure un ballet, no? I veus un ballarí que es mou amb aquella facilitat.
2: Clar.
1: I aquella lleugeresa.
2: No, o una òpera, que veus cantar coses molt, molt, molt difícils,
1: sí, però...
2: i com cantant amb una facilitat increïble, no?
1: Clar, però cantar potser és una cosa que no tots ens atrevim tant, no? Però al final, a moure't...
2: Clar, dius, tots mira, ens movem.
1: I llavors et poses davant del mirall i ets un ànec.
2: Absolutament. Sí, sí, sí, sí.
1: I amb Mozart és una mica això, no? És com veure amb algú, pues, això, que es mou amb naturalitat perfecta, sense cap esforç aparent, no?
2: Va, seguim amb més comparacions, perquè també és interessant comparar la petita serenata nocturna amb la serenata per a cordes de Tchaikovsky, que vam conèixer al programa anterior. Mm.

0: ximpom. Fixa't en una cosa, mira, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. És, o sigui, tornem amb la enveja sana que tinc jo amb aquests compositors.
1: No sé si sana ja al final.
0: No, sí, és malaltissa, malaltissa. No, però fixa't en una cosa, fixa't en una cosa. Com saps, i com alguns oients saben, aquesta temporada passada m'ha tocat fer arranjaments sobre ballets de Tchaikovsky, que hem pogut estrenar al Palau de la Música, amb l'espectacle Volem en Tchaikovsky, que per cert tornarem a la tardor, amb aquest espectacle. Hi ha una de les peces d'un dels ballets que es basa en una escala de sol, una escala de sol major, descendent. Sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Ja està.
1: Molt mozartiana aquesta idea, no?
0: Sol, fa, mi, re, do, si, la, sol. Ja està. L'harmonitza de tal manera que et pessiga tant l'ànima, que és impressionant. I amb aquesta serenata per a cordes, fixa't, hi ha hagut un moment que han fet do, re, mi, fa, sol, la, si, do, amb una tensió, i dius, com és possible que una paraulota...
1: Una escala, digues
0: una escala. Punyetera escala, com una escala ascendent major ens pot emocionar. Doncs Tchaikovsky ho aconsegueix. Clar. És una passada. I és que ens emociona perquè la serenata per a cordes, i sobretot Tchaikovsky, és més emocional.
1: Clar.
0: És càlid, és nostàlgic, és romàntic, no? Clar, la seva música és que t'acaba colpint, no?
1: T'arriba l'ànima.
0: T'arriba l'ànima.
1: Mozart és diferent. No t'abraça emocionalment. En aquest cas, podríem dir que et somriu, i això t'emociona també, eh? Clar, és la perfecció del geni que també t'emociona.
0: Sí, clar, és aquest somriure que...
1: Somriure murri, d'aquell que fa molt bé les coses, no?
0: Sí, sí.
1: I clar, això, evidentment, també t'acaba captivant.

0: perruca, els Bridgerton, no? No, dir, sí. És aquella cosa... Ens ha col·locat en una situació, no?, aquesta música.
1: I ens ha enlluernat també amb aquesta perfecció, aquesta bellesa.
0: I aquest somriure.
1: Sí.
0: I és que aquest somriure de Mozart té una elegància única. De fet, fins i tot quan la música es torna més íntima, no?, com amb aquest segon moviment, no?, la famosa romança, de la mateixa petita serenata nocturna, eh?
1: Sí,
0: és el segon moviment de la serenata nocturna.
1: Sí.
0: Aquí no hi ha un excés sentimental.
1: No, no era propi de l'època, tampoc.
0: No, no, no. I a veure, moltes coses diem de Mozart i tal, però al cap i a la fi era austríac. Vull dir que ja estava cap al nord d'Europa.
1: Clar, clar, clar. Si no, no nascut a Nàpols.
0: Tenia, exacte, reminiscències germàniques, eh? Per tant, tot allò sentimental que tenim els mediterranis...
1: Allà queda una mica més lluny.
0: Exacte, sí, sí. Amb ell, doncs, tot respira amb calma, tensatura amb aquest moviment, i la música, doncs, no té pressa i tampoc necessita demostrar res.
1: No, i això és una de les coses més difícils d'aconseguir en l'art, no? I del que Mozart n'és un mestre. És aquesta... com hem anat dient mil i una vegades, i ho seguirem dient, no ens cansarem de repetir-ho, que és aquesta simplicitat perfecta.
0: El que feia abans al piano,
1: exacte.
0: No? Amb dos acords tens un hit.
1: Exacte.
0: Amb dos acords, un hit, eh?
1: Té molt de mèrit.
0: Fort, sí, sí.
1: Bueno, ara hi ha hits amb menys acords, eh? També t'ho diré. Altra cosa és que tinguin la transcendència en el temps i l'espai, gairebé, no? Però està passant.
0: I tant, sí, sí. En tot cas, darrere aquesta... aparent facilitat, hi ha un domini absolut de la forma, de l'equilibri i de la melodia. Mozart construeix la música amb una precisió gairebé arquitectònica, però evidentment sense perdre mai aquesta lleugeresa. No?
1: Va, tornem ara a una altra de les obres que hem escoltat al llarg d'aquesta setmana.

0: Si comparem la petita serenata nocturna de Mozart amb Claude Debussy i la seva La Mer, que estem escoltant en el seu segon moviment, la diferència, Pedro, és encara molt més evident, molt més clara. Tal com ja hem comentat, Debussy dissol les formes, crea aquestes atmosferes, colors i sensacions molt difuses, també pròpies del temps en què li va tocar viure. I Mozart, en canvi, és aquella claredat, aquella nitidesa absoluta, tot és transparent, tot està perfectament definit.
1: Malgrat això, no és fred.
0: No.
1: No és fred, al contrari, té una mena d'humanitat i una proximitat extraordinària.
0: Potser per això aquesta obra continua funcionant després de més de 200 anys de vida, que a dia d'avui és un gran hit de la clàssica, no?
1: Sí.
0: Perquè hi ha músiques que impressionen i músiques que, al final, com aquesta, t'acompanyen al llarg de tota la vida.
1: És que, així com la Mer o la Migdiada en Faune pretenien fer una revolució, amb la petita serenata nocturna, Mozart no intenta revolucionar la música. Tampoc intenta explicar grans drames humans, ni intenta canviar el món.
0: Clar, però aconsegueix crear una cosa realment molt difícil. Crear bellesa a través de formes pràcticament perfectes, que semblaria que aquesta perfecció hauria de ser freda.
1: Sí.
0: Però no, és realment emotiva. I el més extraordinari és que ho aconsegueix, podríem dir, gairebé sense que ens n'adonem.
1: Doncs mira, sense que ens n'adonem, hem arribat al moment d'anar cap a l'audició.
2: L'Albert i el Pedro tanquen temporada convidant-vos a seguir gaudint de la música clàssica al llarg de l'estiu amb recomanacions estivals.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
0: Moment, ja us heu de posar una mica més de música en aquesta setmana que estem dedicant a composicions que, per un motiu o altre, us proposem que escolteu al llarg de l'estiu i les vacances que, almenys nosaltres, estem a punt de començar.
1: I avui és evident que, d'entrada, doncs, us volem proposar escoltar la petita serenata nocturna de Mozart amb número de catàleg 525 i que té quatre moviments: Allegro, la romanza, que és un andante, Menuetto, que és un allegretto, i el rondó Allegro. I us proposem escoltar-la dirigida per James Levine al capdavant de l'Orquestra Filarmònica de Viena.

0: Cada dia aprenem alguna cosa amb els homes clàssics, Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Per si hi ha algun despistat que acaba d'arribar d'un altre planeta, aquesta que acabem d'escoltar és la famosíssima Petita Serenata Nocturna de Mozart, coneguda sobretot pel seu primer moviment, però que els altres tres són també, Pedro, pura meravella.
2: Absolutament, sí. L'acabem d'escoltar dirigida per James Levine amb l'Orquestra Filarmònica de Viena. I com que encara es queda una miqueta més de temps, hem pensat que podríem escoltar un fragment de l'obra que Mozart estava component quan va escriure precisament aquesta Eine kleine Nachtmusik. Per tant, l'òpera Don Giovanni.
1: Això també ens permetrà adonar-nos de la versatilitat de Mozart, ja que mentre la serenata és perfecció clàssica pura, podríem dir, amb aquesta lluminositat i aquesta bellesa, a Don Giovanni explora la foscor dels sentiments humans, tal com podem escoltar en el fragment del segon acte que us proposem escoltar tot seguit, l'escena de la seducció de Don Giovanni, vestit de Leporello, cantant aquell famós De Vieni a la finestra, que és una mena de serenata,
2: és
1: també.
2: És una serenata, clar. És una serenata.
1: Però també quan encara vestit de Leporello enreda a tothom que l'està buscant per castigar-lo i acaba colpejant a Masetto, que finalment aquest serà consolat per la seva dona, Zerlina. Per cert, trobareu a faltar algun recitatiu que hem retallat per qüestions de temps.
2: Ah, això mateix. Una obra mestra de Mozart amb llibret de Lorenzo da Ponte que podem escoltar amb les veus de Bernd Weichel com a Don Giovanni, Alfred Schrammer com a Masetto i la gran Lucia Pop com a Zerlina, tots dirigits per Georg Solti amb la Filarmònica de

0: Obrim de bat a bat les portes del món de la clàssica amb els homes clàssics de Catalunya Música.
1: Mira, diré una cosa i crec que estarem d'acord. Mozart sempre és fantàstic.
2: Oh, i tant.
1: Faci el que faci.
2: Ja està.
1: Sempre és fantàstic.
2: Totalment d'acord. Sí, sí, acabem d'escoltar un fragment del segon acte de l'òpera Don Giovanni de Mozart amb Bernd Weichel com a Don Giovanni, Alfred Rame com a Mazzetto i Lucia Pop com a Zerlina, tots ells dirigits per Georg Solti amb la Filarmònica de Londres. Nosaltres tornem demà a l'una del migdia a Catalunya Música amb més recomanacions estivals.
1: Penúltim programa de la temporada.
2: Sí.
1: Pau Blas i el control tècnic, Joca Cardoso a la producció. Gràcies i fins demà.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
0: On fas la sobretaula? Si t'agraden els clàssics del jazz, queda't a Catalunya Música i vine al Cafè Jazz. Obrim de dilluns a divendres, a 3:45 de la tarda, amb Pilar Subirà. Cafè Jazz. El jazz també té clàssics. A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber què passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General. L'actualitat musical al dia, de dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Albert Torrents i Marta Lanau. De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour. Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques.
3: Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta.
0: El Gran Tour a Catalunya Música amb Victòria Palma.

0: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
1: Aquest dimecres, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal, el contratenor Víctor Jiménez Díaz. Avui el nostre convidat ens explicarà què és la interpretació filològica i ens parlarà del seu debut internacional com a concertista. Comencem.
2: Hola, sóc el Víctor Jiménez Díaz, contratenor, i aquesta és la meva història. La llista de dimecres és el punt d'inflexió, no? Fins aquí jo he estat tenint molt èxit, pots viure ja perquè tens concerts aquí a Catalunya i vas guanyant concursos, i els concursos, els premis són bastant significatius, i ja puc dir que m'hi dedico, no? Ja sóc cantant professional. Però el salt, el reconeixement o el meu lloc me'l dona aquella trobada que vaig tenir el 2012 amb la interpretació de la mà del David, que em porta a Àvila, a interpretar obres de Buxtehude, Purcell, Monteverdi i tal. Vull dir, al final, els debuts, tot ha vingut gràcies a la interpretació de la música barroca, no? Que és el que millor se'm dona. No? Puc fer renaixement, música medieval i tal, però la meva veu és massa teatral, de vegades, per fer, encara que sigui flexible, aquest repertori, i tothom en vol per cantar barroc, no? Que al final un contratenor i barroc és indissociable. Llavors, comencem amb això, amb les meves incursions a la música coneguda com antiga, i us proposo que escolteu el Víctor, però sobretot a la meva estimadíssima Maike Burgdorf, que és una alemana que viu a Girona, és profe de corda polzada al Conservatori de Girona, és més catalana que tu i que jo, que ja fa molts anys que viu aquí amb el seu home i que té dos fills preciosos que he vist pràcticament... Bueno, els he vist a la panxa i després els he vist córrer per la vida. I, Maike, t'estimo molt. I la proposo perquè la Maike em va ensenyar a llegir tablatura renaixentista, a més. Va tenir la paciència de llegir amb mi tot el Dowland, els tres llibres sencers, i triar les músiques que m'agradaven o que ens significaven plegats i crear aquest projecte entorn a Dowland que des de llavors, des del 2015, diria, hem interpretat a tot arreu.

0: El contratenor Víctor Jiménez Díaz, el nostre convidat, interpreta Bars for My Tears de John Dowland, acompanyat des del llaüt renaixentista per Maike Burgdorf.
1: Continuem amb la primera peça que us proposo del meu disc, d'Avvocato di Cardinale, on també tenim la Maike a la corda polzada. Seguim, ara sí, amb música barroca, no? Amb el pare de la música barroca, que realment a l'època no era ni Händel, ni Bach, ni ningú, no? El mestre dels mestres era Alessandro Scarlatti. Per tant, de Scarlatti escoltarem La Fiamma Vorace, que és una ària que obre el disc de la cantata L'amante tacito, que també té a veure amb la meva manera d'estimar.

0: Era la fiamma vorace de la cantata L'amante tacito d'Alessandro Scarlatti, interpretat pel contratenor Víctor Jiménez Díaz, acompanyat per l'ensemble Rigodón. Ho trobareu al disc Boccato di Cardinale.
1: Els mestres em van canviar la vida, no? Doncs l'experiència, els contractes professionals em van fer entendre de mi mateix que jo no valia pel bel canto, que un contratenor havia de cantar barroc. I el bel canto és una altra cosa, és cosa per mezzos, contrals, que tenen molta més veu que tu i que no... Perquè m'hi vaig trobar, amb audicions on em deien... per exemple, recordo una audició bastant potent on el tribunal es va barallar entre si i vam haver d'esperar 3 hores a que m'enviessin a casa perquè va haver un conflicte real, perquè jo vaig cantar Rossini. Però llavors als concursos em vaig trobar amb la Montserrat Caballé i la seva família, que m'han canviat la vida. I em van canviar la vida no només en tornar a reconnectar amb el bel canto, no? Amb el segle XVIII ja i XIX, i també amb el XX i el XXI, no? I amb aquesta cosa de que no hi havia límits. Perquè la Montserrat em va dir, vostè, perquè ella sempre em parlava de vostè, vostè, no es deixava dir maestra, però parlàvem de vostè. Montserrat, però de vostè. Vostè ha de cantar Rossini. El barroc ja el fa molt bé. No canta Rossini perquè no el sap cantar. Jo l'ensenyaré. I això va ser molt fort. Llavors, gràcies a la Montserrat, per moltes coses que són significatives a la meva vida i que la recordo moltes vegades quan vull tirar la tovallola, que és una cosa molt recurrent, eh? Jo m'estimo i odio aquesta professió al 50%. La Montserrat em va... reconnectar i fer estimar aquesta professió novament i em va reafirmar en que jo havia de, per què no, també cantar el bel canto, si el puc cantar, sempre i quan respecti el que està escrit, sobretot això. Si jo l'havia de fer com a cantant historicista, l'havia de llegir tal com Rossini l'havia donat. No fer el que es fa por ahí que estan fent ara, que es porta molt de moda. Tu primer respecta el que està escrit. I aquesta és la gran ensenyança de la Montserrat. Triar alguna cosa de la Montserrat és impossible. Et dono una de les coses que trobo que hi ha artistes i llavors Déu alguna vegada baixa a la Terra i Déu va baixar personalitzat amb un sistema fonador que portava una senyora que es deia Montserrat Caballé.

0: La soprano Montserrat Caballé canta Egli non riede ancora del Corsaro de Giuseppe Verdi, acompanyada per la RCA Italiana Opera Orquestra, dirigida per Anton Guadaño.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Víctor Jiménez Díaz.
0: I li hem preguntat a Víctor Jiménez Díaz què en pensa de les opinions que diuen que els contratenors desplacen les mezzosopranos d'alguns muntatges.
2: Les mezzos i les contrals i els contratenors, o les sopranos i els sopranistes, és igual. També hi ha dones tenors i dones barítons. Compartim una tessitura. Una tessitura és una sèrie de notes que podem, que tenim certa flexibilitat i una dignitat. Podem aportar rigorositat a una lectura amb elles. Sempre quan la direcció artística d'un projecte, el teu so li funcioni per donar vida o explicar alguna cosa i donar vigència a aquella música, trobo que és absurd negar-ho, no? Avui en dia, per exemple, tenim tenors que són una dona, més enllà de per la facilitat anatòmica, perquè potser són transsexuals, i de la mateixa manera a viceversa, no? Per què no podem fer servir les veus pel que ens doni la gana, no? Els rols tenen un gènere, però no tenen gènere. És a dir, avui en dia, per exemple, un actor home no pot fer una dona transsexual operada. I això per mi és un retras. Estic d'acord en que s'ha de donar espai a un transsexual a fer de transsexual, perquè a més és que li és natural, no? Qui millor que aquesta persona per explicar la seva vida? Però l'actor ha de fer d'actor. Jo faig d'assassí a l'escenari. No mataria ningú. Acabem amb Händel, que si em truquen a les 3 del matí i em diuen, has de venir a fer un concert, i és Händel, puc dir que sí. A les 3 de la matinada he rebut una trucada i he agafat un avió i he pogut cantar. Si és Händel, ho puc fer, sé que ho puc fer, sempre i quan sigui un rol de contralt, de les meves capacitats, no? Però Händel és qui m'ha ensenyat a cantar. O sigui que el puc fer dormint, de debò. Vull dir, és difícil perquè els seus rols són molt llargs. Si he de fer una feina de memorització, necessito hores. Però si m'ajuden, que moltes vegades quan hi ha un susto, per exemple, la gent diu, ostres, i si et truquen demà per anar al Liceu, què passa? Pots anar-hi molt tranquil. Perquè hi ha una família tan gran i un engranatge que t'ajudarà tant que si és un rol per tu, ho podràs fer. Ja n'hem passat moltes, no, d'aventures, llavors sabem fins on podem arriesgar i sobretot si després el dia següent pots anar a dormir i descansar la veu, no? Però bogeries se'n poden fer moltes. Al final, cantar es converteix en una cosa absolutament natural de tu.

0: El contratenor Víctor Jiménez Díaz canta Pronti l'ale dispiegate de la cantata Fra pensieri de Georg Friedrich Händel, acompanyat per l'ensemble Rigodon.
1: Aquesta setmana, a Molt Personal, sona la playlist de Víctor Jiménez Díaz. Molt Personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres. Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui. So de Cobla és un programa amb un nom que no enganya. Música per a cobla, sense filtres i sense excuses. Cada dissabte a les 9 del matí a Catalunya Música, amb Laura Valls, Albert Fontelles i Quim Rutllant.
2: Els compositors, les novetats, els activistes, els concerts i les curiositats cada cap de setmana.
1: So de Cobla, la cobla tal com sona.

0: Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: Comença aquí un nou capítol del programa Sincronies de Catalunya Música. Aquest programa que us acompanya cada dia de dilluns a divendres en aquesta hora i que explora el repertori, les obres musicals creades, compostes o estrenades en un any concret. I les relacionem amb el seu context per conèixer l'escenari que les va veure néixer. Com era el món d'aquell any, què hi va passar, què van viure els seus creadors, quins esdeveniments van succeir a nivell històric, polític, social, científic, bèl·lic i, per descomptat, també descobrint els vincles, de vegades sorprenents i sempre fascinants, entre música i arts, literatura, ciència, tecnologia, cinema i pensament. Cada setmana, doncs, viatgem a un any concret i escoltem les músiques que hi van néixer.
0: A Catalunya Música, Sincronies.
1: I avui volem començar aquest tercer capítol escoltant música, atenció, de Richard Wagner, però no pas música operística, sinó música per a piano i inspirada en un dels grans amors que va tenir durant la seva vida i que es va consolidar a partir d'aquest any 1853. Us en parlem tot escoltant aquesta obra.

Estem escoltant Eine Sonate für das Album vom Frau MW, és a dir, una sonata per a l'àlbum de la senyoreta MW. Qui era aquesta MW? Doncs, evidentment, Matilde Wesendonck. Aquesta és la sonata, una sonata que no arriba als 10 minuts de durada i que avui escoltarem sencera aquí al Sincronia. És una sonata que Wagner va compondre l'any 1853 dedicada a la seva musa, Matilde Wesendonck. Ara us en parlarem de qui era aquesta senyoreta. Wagner fins i tot va interrompre la seva feina en el cicle èpic de l'Anell del Nibelung. De fet, va començar a crear en aquest moment, inspirat també per ella, l'òpera Tristany i Isolde. Abans de compondre aquesta obra mestra, el Tristany, Wagner també va escriure diverses cançons basades en la poesia de Matilde Wesendonck, dues de les quals va identificar explícitament com a estudis previs del Tristany. I qui era aquesta musa, aquesta Matilde Wesendonck, que va enamorar i va inspirar tant Richard Wagner? Us ho expliquem.

Matilde Wesendonck, nascuda l'any 1828, és a dir, que en aquest any 1853, quan va conèixer Richard Wagner, tenia 25 anys. Era la filla d'un matrimoni burgès, amb una educació molt acurada, molt inclinada a les arts i a la literatura. Matilde Wesendonck va escriure poesia des de ben joveneta. L'any 1848, 5 anys abans d'aquest 1853, Matilde Wesendonck, que tenia 20 anys, es va casar amb un banquer suís de gran categoria i molt poderós, Otto Wesendonck, un home que tenia 13 anys més que ella. Ell en tenia 33 i Matilde en tenia 20. Van viure a la Villa Wesendonck, la magnífica residència del matrimoni, que era una còpia de la Villa Albani, una vila romana, que estava situada a la vora d'un llac a Suïssa. A més, aquesta Villa Wesendonck era el lloc de trobada de l'elit intel·lectual a la ciutat de Zuric. Otto Wesendonck era un gran admirador i va ser mecenes també de Richard Wagner, el qual el matrimoni van conèixer a Zuric el 1852, i el va convidar a les vetllades que feia a la seva residència. Aquí, Wagner va conèixer la seva esposa, a Matilde, que aleshores, insistim, tenia 25 anys i que, a part d'escriure poesia, tocava prou bé el piano. I va ser aleshores quan Wagner li va compondre i li va dedicar aquesta sonata per a piano en un sol moviment que sentirem a continuació. De fet, la relació de Wagner amb Otto Wesendonck es va anar intensificant fins al punt que 4 anys més tard, atenció, al 1857, Wagner va ser convidat a instal·lar-se, a viure, a l'asil. Era com anomenaven la casa d'hostes de la Villa Wesendonck. Li van dir, vine a viure aquí, treballaràs tranquil i amb absoluta llibertat, li va dir Otto Wesendonck a Wagner. El compositor, que aleshores encara estava casat amb Minna Planer, es va enamorar apassionadament de Matilde, deixant de costar la composició de l'Anell del Nibelung per volcar la seva passió en el Tristany i Isolde, drama musical, l'argument del qual té semblances amb aquest amor secret que vivia Wagner. Wagner va compondre els cèlebres Wesendonck-Lieder, a més, utilitzant 5 dels poemes de Matilde i utilitzant-ne 2 com a estudis per al Tristany i Isolde, concretament aquest.

La semblança amb alguns passatges del Tristany i Isolda és inequívoca, inevitable, sens dubte. Són aquests estudis pel Tristany que, de fet, formen part d'aquest cicle de 5 Lieder sobre textos de Matilde Wesendonck escrits aquest any 1857. Però fixeu-vos, l'estiu de 1858, és a dir, l'any següent, l'esposa del compositor, Minna Planner, l'esposa de Wagner, va interceptar una de les cartes que li enviava Wagner a Matilde i va obligar Wagner a abandonar aquella casa. Es va posar molt i molt gelosa, es va empipar moltíssim, se'n va anar, es va plantar, es va presentar a la vila Wesendonck i va obligar el seu marit, encara ho era, Richard Wagner, a abandonar aquella casa i fins i tot a marxar de la ciutat de Zuric. I així va ser. Wagner va haver de marxar perquè, evidentment, el marit Otto es va assabentar també d'aquesta relació, això sí, amor platònic, probablement platònic, però vaja, el marit també li va demanar a Wagner, gentilment, que marxés de casa seva. De fet, a la portada de La Valquíria, una de les quatre òperes de l'Anell del Nibelung, hi va apuntar Richard Wagner GSM, una abreviatura de Gesegnet sei Matilde, és a dir, beneïda siguis, Matilde. Per tant, fins i tot a la portada de La Valquíria, Wagner va voler recordar aquell amor que havia tingut durant aquells anys a Suïssa i concretament a la vila Wesendonck, a la vora del llac de Zuric. Doncs ara escoltarem aquesta sonata, una sonata per a l'àlbum de la senyora Matilde Wesendonck, és el número 85 del catàleg d'obres de Richard Wagner, i la sentirem interpretada per Pierre-Laurent Aimard. Escoltem, doncs, el fruit musical de la passió amorosa que va viure Richard Wagner aquest 1853.

0: Què us ha semblat? Quina curiositat! Una sonata per a piano composta per Richard Wagner quan tenia, fixeu-vos, 40 anys acabats de fer. La va compondre el 1853, just en el moment en què havia conegut en aquella dona, aquella musa que el va fascinar i el va enamorar, Matilda Wesendonck, una dona amb 25 anys que li va inspirar no només el Tristany i Isolde, sinó també aquesta sonata escrita, recordem, el 1853. Eine Sonate für das Album von Frau M.W., és a dir, una sonata per a l'àlbum de la senyora Matilda Wesendonck, una sonata per a piano que hem sentit interpretada per Pierre-Laurent Aimard. Aquest és el fruit de la passió amorosa que va despertar en Richard Wagner, Matilda Wesendonck.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarria.
0: I avui, en aquest tercer capítol, li volem dedicar una atenció especial, tot el que resta del programa, a aquesta extraordinària pianista i compositora del romanticisme del segle XIX, Clara Wieck, Clara Schumann, de casada. Robert Schumann va ser el seu marit, tot i que en aquest matrimoni, la famosa, la que duia pràcticament tot el pes de la família, era ella. Durant els anys inicials del matrimoni entre Robert Schumann i Clara Wieck, qui tenia més sortida comercial, podríem dir, més

a Robert Schumann. Per tant, volem reivindicar la figura, el talent i el prodigi que va suposar en el món de la música i en la història de la música Clara Schumann, amb música com aquesta.

Clara Vic, recordem-ho, només va fer 23 números d'opus. Va estar component des dels 11 anys fins que en tenia 34. Aproximadament el 1848 va fer les últimes obres. A partir d'aleshores pràcticament va deixar de compondre, d'escriure. Això sí, es dedicava a fer concerts i recitals, però bàsicament el que va passar és que va començar a tenir fills gairebé cada 2 anys i van arribar a tenir 8 fills. Clara Vic, Clara Schumann, va arribar a tenir 8 fills amb Robert Schumann. No obstant, Clara Schumann va continuar escrivint música, però atenció, el maig de 1853, el matrimoni Schumann va escoltar novament Joseph Joachim interpretar el solo del concert per a violí de Beethoven. Ella va escriure que tocava amb una profunditat de sentiment poètic extraordinari, amb tota l'ànima en cada nota, de forma tan ideal que mai havia escoltat tocar un violí d'aquella manera. Atenció, són paraules de Clara Schumann sobre Joseph Joachim. I puc dir veritablement, diu Clara, que mai he rebut una impressió tan impactant de cap virtuós. Paraules de Clara parlant de Joseph Joachim. De fet, a partir d'aquí hi va haver una amistat molt duradora, molt intensa, molt sincera entre Clara i Joseph, perquè estem parlant del 1853, que és l'any en què Robert Schumann és ingressat en un sanatori mental, i recordem que Clara tenia prohibit visitar-lo, no el va poder visitar fins a 2 dies abans de la seva mort, és a dir, el juliol de 1856. Doncs bé, a partir d'aquell moment, Clara va començar a fer música de cambra amb Joseph Joachim, una relació professional musical que va durar més de 40 anys. Durant la seva carrera, Clara va arribar a tocar gairebé en 250 concerts de cambra al costat de Joseph Joachim, acompanyant-lo, ell tocant el violí, a Alemanya i sobretot a Anglaterra. Va tocar amb Joachim més que amb qualsevol altre artista d'aquella època. Tots dos van ser molt reconeguts per tocar les sonates per a violí de Ludwig van Beethoven. I probablement d'aquesta admiració i d'aquesta fascinació que sentia Clara pel so del violí de Joseph Joachim, a qui va acompanyar durant gairebé 4 dècades, van sortir les 3 romances per a violí i piano que va compondre el 1853. Clara Schumann, és el seu opus 22, el penúltim de la seva producció. I ara us proposem escoltar-los durant poc més de 10 minuts. Són petites joies per a violí i piano. Música senzilla, música molt agradable, no d'un gran virtuosisme, però amb una tendresa molt romàntica, ja ho veureu. Andante molto és el primer, Allegretto el segon i Leidenschaftlich schnell el tercer, és a dir, apassionadament ràpid. Aquest tercer moviment, la tercera de les 3 romances per a violí i piano de Clara Vic. La versió és la de Fabio Biondi al violí amb Luigi Del Lio al piano. És un enregistrament del segell Opus del 1993. Sentim les 3 romances per a violí i piano, Opus 22, de Clara Schumann.

0: Fabio Biondi al violí, Luigi De Lio al piano ens han interpretat aquestes tres romances per a violí i piano de l'Opus 22 de Clara Wieck, unes peces compostes al 1853, en aquest any en què Clara Wieck va fer com una mena d'arrencada de la seva capacitat creativa i després de 4 anys de silenci creatiu, de no haver compost ni una sola nota original, doncs va compondre diverses obres, tres romances per a violí i piano opus 22, Andante molto, Allegretto i Leidenschaftlich schnell, és a dir, apassionadament ràpid.
1: Sincronies. Connectem l'escenari històric amb la música que ens sorgeix. Amb Xavier Chavarría.
0: El 1854, al mes de febrer, Robert Schumann va tenir un col·lapse mental. Va intentar suïcidar-se i va ser ingressat a petició pròpia en un sanatori mental a la vila de Endenich, a propet de Bonn. Un sanatori que, per cert, actualment, avui en dia, està museïtzat. Es pot visitar, hi ha les dues sales en què va viure Robert Schumann aquells 2 anys i mig del final de la seva vida, tancat en aquell sanatori mental. Allí va romandre els últims dies de la seva vida, el març de 1854, Johannes Brahms, que era un gran amic del matrimoni Schumann, Joseph Joachim, el gran violinista, però també Albert Dietrich i Julius Otto Grimm, van passar molt temps acompanyant i fent companyia consolant a Clara Schumann, tocant música per a ella i amb ella també per distreure la seva ment de la tragèdia. Johannes Brahms, de fet, va compondre algunes peces per a piano privades que no tenia cap intenció de publicar per consolar a la seva estimadíssima Clara. Va dedicar les variacions al matrimoni Schumann perquè esperava que Robert finalment s'acabés guarint de la seva malaltia mental, fos donat d'alta i es pogués reunir novament amb la família. La cosa no va anar, ja ho sabeu, perquè va morir Robert Schumann el mes de juliol de 1856. I ara el que farem és escoltar una altra obra inspirada, dedicada a Robert Schumann, en aquest cas per la seva esposa i durant aquests anys d'ingrés, d'internament del seu marit al sanatori mental d'Endenich. Es tracta de les variacions sobre un tema de Robert Schumann, l'Opus 20, unes variacions en fa sostingut menor, que van ser compostes el 1853. Ara les sentirem interpretades pel pianista Joseph Debenhuber. És una obra que dura 11 minuts aproximadament. Reconeixereu un tema que és propi de la música pianística de Robert Schumann i que Clara va acabar variant, va convertir en aquestes variacions sobre un tema del seu marit. Escoltem-la.

0: Doncs era música de Robert Schumann, el tema inicial, amb aquestes variacions que va fer la seva esposa, Clara Wieck, Clara Schumann, el 1853, per recordar-lo també en aquesta situació, en aquesta circumstància tan tràgica, aquest ingrés en un sanatori mental a Endenich, a propet de Bonn, després d'un intent de suïcidi per part de Robert Schumann i que, de fet, va acabar amb la seva vida també. El juliol del 1856, Robert Schumann va morir després de 2 anys i mig d'internament en aquest sanatori mental. Aquestes variacions són l'opus 20 en la producció de Clara Wieck i les hem sentit interpretades per Josef Devenhuber.
1: La música en el seu context a Sincronies, amb Xavier Chavarría.
0: Clara Schumann va ser sempre la principal font d'ingressos per la família Schumann i l'única font d'ingressos després que el seu marit Robert fos hospitalitzat i posteriorment morís. Va oferir un munt de recitals i de concerts, va ensenyar, va ser professora al Conservatori de Frankfurt, va fer la major part del treball d'organització de les seves pròpies gires de concerts. Recordem que en va fer una 40, 19 de les quals a la Gran Bretanya. Ella mateixa s'organitzava. Va contractar, evidentment, després de l'ingrés i de la mort del seu marit, va contractar una mestressa per casa seva, recordem que va arribar a tenir 8 fills, i també va contractar una cuinera per mantenir la casa mentre ella estava fora en les seves gires de concerts. La seva filla gran, Marie, va ser un suport molt important i va ajudar la seva mare i va agafar el lloc de cuinera domèstica també abans que vingués una professional. Tot això val la pena explicar-ho i tenir-ho present per veure l'autèntica heroïcitat de tota aquesta trajectòria monumental amb més de 1.300 concerts al llarg de 6 dècades en què no va parar de fer actuacions fins al 1891. Clara Wieck va estar ben activa, tocant música com aquesta.

Insistim que el 1853, quan el seu marit encara estava sa i encara no havia estat ingressat, va escriure unes quantes obres que, de fet, són les últimes del seu catàleg. Fixeu-vos, 1853, recordem que Clara Vic va morir el 1896, el 20 de maig. Tenia 76 anys, això vol dir que es va passar 43 anys sense escriure ni una nota. Aquell 1853 va escriure fins a 16 peces, entre les quals hi ha un recull de variacions per a piano sobre diverses cançons del seu marit, de Robert Schumann, els Bunteblätter. Va escriure aquestes romances per a piano sol, aquestes no les podrem escoltar per falta de temps, i també les romances per a violí piano, i finalment un recull de 7 cançons, que són els Lieder de Jucunde, l'opus 23, que escoltarem a continuació. A partir d'aquell 1853, Clara només va compondre, va escriure transcripcions per a piano de les obres del seu marit i també obres de Johannes Brahms. I el més dramàtic de tot és que la major part de la música de Clara Schumann mai no va ser interpretada per ningú més tret d'ella. Va ser completament oblidada la seva música després de la seva mort i no va ressorgir fins al cap gairebé de 80 anys. La dècada dels anys 70 del segle XX va ser quan es va començar a recuperar la música de Clara Vic. Una autèntica injustícia, però almenys ara es torna a fer justícia a la música i al talent musical d'aquesta excel·lent pianista i compositora.

Ara sentirem aquests sis líders de Yukunde, l'Opus 23, l'últim número d'Opus de la producció de Clara Wieck. Recordem que encara va escriure algunes petites peces més, però d'originals només tenim aquest recull de sis líders. Ara us proposem una tria d'aquests sis líders, n'escoltarem una selecció. Geraldine McGreevy és la soprano que els interpreta, acompanyada per Graham Johnson al piano, un enregistrament de l'any 2002 del segell Hyperion. Escoltem aquests líders de Yukunde, Opus 23, de Clara Wieck.

0: Acabem de sentir aquesta última obra, aquest últim opus de la producció de Clara Wieck, aquest opus 23, que són els Lieder de Jucunde. N'hem escoltat una selecció. Geraldine McGreevy, soprano, ens els ha cantat, acompanyada per Graham Johnson, al piano, en un enregistrament del segell Hyperion de l'any 2002.
1: Sincronies, amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així acabem aquest tercer capítol del Sincronies d'aquesta setmana, dedicada, i estem explorant a fons, el 1853. I demà continuarem escoltant la música de Robert Schumann, del seu marit, que vivia un moment transcendental crucial en la seva biografia i també en la seva producció musical. Demà a la mateixa hora de sempre aquí a la Sintonia de Catalunya Música, Sincronies, presentat per aquest qui us parla, Xavier Chavarria. Gràcies per ser-hi, que acabeu de passar un molt bon dimecres i fins demà. A reveure!
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarria. Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: Celebrem el violoncel al Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre, el festival reuneix destacats violoncel·listes de diferents generacions i procedències del 10 al 21 de juliol. Més informació a auditoripaucasals.cat, recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música. Catalunya Música.
1: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
5: Bona tarda. La veu del jazz que sentim a la sessió d'avui és la de la cantant i trompetista californiana Christine Thousand. Finalista al concurs de jazz vocal Serabogan, el 17 i el 19, la seva discografia recent l'ha situat com una de les noves veus del jazz que segueixen la tradició de Serabogan, Carmen McRae o Ella Fitzgerald en la lectura dels estàndards del gran repertori i també en l'ús del scat singing.

Doncs tot un clàssic, Night in Tunisia, aquest que llegia Christine Folsom amb el seu quartet. El vocalista David Scott l'acompanya en aquesta vibrant versió d'un altre clàssic, I Love You, de Cole Porter. I love you.

Doncs Christine Foss en cantava ara tant amb la veu com amb el fiscorn una altra de les cançons del Great American Songbook, la balada False Rushing. Aquesta altra versió és de l'àlbum més recent de Christine Foss i del seu quintet. És el tema It Could Happen to You.

Christine Fawson, la vocalista i trompetista californiana que estem sentint a la sessió d'avui, proposava, amb el seu quartet, aquesta versió d'It Could Happen to You, la cançó popular del compositor Jimmy Van Heusen i el lletrista Johnny Burke, que Dorothy Lamour va estrenar el 1944. Una altra diva de l'època, Dinah Shore, va estrenar també l'any 44 aquesta altra cançó popular, Like Someone in Love, dels mateixos autors.

Christine Fawson fent gala de la seva doble vessant d'instrumentista i vocalista en aquesta versió de Like Someone in Love, la cançó de Jamie Van Heusen i Johnny Burke, estrenada el 1944 i que l'any següent popularitzaria Bing Crosby. No ens mourem del 1944.

2004, l'any en què Cole Porter va estrenar la preciosa balada Every Time We Say Goodbye. Christine Fawson la canta per tancar la sessió acompanyada pel quartet amb el qual fa 10 anys que treballa, és a dir, el pianista Tim Ray, el baixista Dave Zino i el bateria Casey Sheryl. Tornem amb Més Jazz a les 11. Fins després.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Per qualsevol violoncel·lista, les suites de Bach són com la Bíblia, com un tresor que s'ha d'explorar i mereixer al llarg dels anys, nota a nota. Un conjunt de peces que els acompanyen tota la carrera i que han convertit en el seu pa de cada dia. Va ser Pau Casals qui va rescatar de l'oblit aquestes 6 suites de Bach. Les va trobar el 1890, als 14 anys, en una llibreria de Vell de Barcelona. Tot i que les va interpretar en concert, no va ser fins al 1936, quan tenia 60 anys, que va acceptar gravar-les, primer a Londres i després a París. Casals va ser el primer a enregistrar-les i aquest document sonor és encara avui mundialment conegut. De fet, el 2019, no fa gaire, la Biblioteca del Congrés dels Estats Units el va seleccionar per la seva preservació al Registre Nacional de Gravacions com a culturalment, històricament o estèticament significatiu. Mentre que molts violoncel·listes han esperat arribar a la maduresa interpretativa abans de presentar-les en concert, el jove artista Victor Julien Laferrière s'hi ha posat de ple. Aquest violoncel·lista parisenc és un dels grans talents de la nova generació de violoncel·listes francesos. Va guanyar el primer premi del concurs Reina Elisabet de Brussel·les el 2017 i les Victoires de la Musique com a solista instrumental de l'any el 2018. Des d'aleshores, la seva carrera l'ha portat per tots els grans escenaris internacionals i avui, a casa seva, a l'Auditori de Ràdio França, afronta el repte de tocar 3 suites de Bach. L'enregistrament el va fer Ràdio França al març del 2025 i nosaltres el sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El violoncel, l'instrument baix de la família del violí, va aparèixer a principis del segle XVI i es va distingir inicialment dels altres instruments de la família per mitjà de termes com ara baix de viola. Des del segle XVIII ha aparegut una extensa literatura per aquest instrument. Com sabeu, Johann Sebastian Bach va ser un músic innovador en molts sentits i una de les seves contribucions va ser substituir la viola de gamba pel violoncel. I la seva aportació principal en aquest terreny va ser la composició de les 6 suites per violoncel, que anaven destinades a 2 violoncel·listes de l'orquestra de Köthen. Són obres de gran virtuosisme, on Bach aconsegueix uns resultats polifònics inusuals en un instrument com el violoncel, que en principi disposa de poques possibilitats fora de les melòdiques. Però ja sabeu que Bach va ser capaç de fer amb la música el que cap altre compositor ha aconseguit. Totes les suites s'obren amb un preludi, seguit de moviments curts basats en diferents danses de diferents orígens i expressions, l'alamanda d'Alemanya, la corranda de França o Itàlia o la sarabanda d'Espanya. Els moviments de la suite número 2 en re menor són preludi, alemanda, corranda, sarabanda, minuets primer i segon i giga.

Victor Julien Laferrière, un dels intèrprets d'arc francesos més admirats, ens ha ofert la suite per a violoncel número 2 en re menor, número de catàleg 1008 de Johann Sebastian Bach. Abans de treballar a Sant Tomàs de Leipzig, on va compondre gran part de la seva producció sacra, Bach va ser mestre de música de la cort del príncep Leopold d'Anhalt-Köthen, un gran amic de les arts que va oferir a Bach oportunitats i honoraris que no havia tingut abans a Weimar. Com que la cort de Köthen era calvinista, la música en l'adoració hi tenia un paper mínim. Per tant, des del punt de vista musical, aquesta situació va permetre a Bach concentrar-se en la música instrumental, per solista, de cambra o orquestral. A més, a Köthen, Bach tenia accés a intèrprets de corda que podien experimentar noves formes de música instrumental. I per tant va ser en aquesta etapa, del 1717 al 1723, que va compondre una impressionant sèrie d'obres, entre les quals hi ha les suites per violoncel. Fins aquell moment el violoncel només era un instrument que pertanyia al baix continu. Per tant, escriure música virtuosa per violoncel com a instrument solista va ser tota una innovació. Amb les 6 suites, Bach aconsegueix mostrar, com no havia fet mai ningú, la diversitat harmònica, melòdica i tonal de l'instrument. Els moviments de la suite número 4 en mi bemoll major són preludi, alemanda, coranda, sarabanda, borrer primera i borrer segona i giga.

És el violoncel·lista Victor Julien Laferrière, que ens ha ofert la suite per violoncel número 4 en mi bemoll major, número de catàleg 1010 de Johann Sebastian Bach. Ho dèiem, va ser a l'etapa de Cöthen que Bach va compondre una impressionant sèrie d'obres instrumentals. Per citar només les més importants, els concerts de Brandenburg, les suites orquestrals, els concerts i el doble concert per violins, el clavecí ben temperat, les suites angleses i franceses, les sonates i partites per violí solista i les 6 suites per violoncel. 6 obres mestres on el compositor mostra com ningú ha fet mai la diversitat harmònica, melòdica i tonal de l'instrument. Encara avui dia, les suites es consideren part del repertori central per al violoncel i tots els violoncel·listes les toquen al llarg de la seva carrera. La suite número 5 en do menor comença amb el preludi i després venen les danses Alamanda, Corranda, Sarabanda, Gavotes primera i segona i Giga.

0: Fins aquí la suite per violoncel número 5 en do menor, número de catàleg 1011 de Johann Sebastian Bach. Avui ens ha acompanyat el violoncel·lista parisenc Victor Julien Laferrière amb la segona, la quarta i la cinquena suites de Johann Sebastian Bach, la meitat de les sis suites que formen un conjunt de peces obligatori del repertori per violoncel. L'enregistrament el va fer a Radio France el març del 2025 i nosaltres l'hem sentit gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si volguéssiu tornar a sentir aquest concert, recordeu que aquest i tots els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Música de cambra de Gabriel Fauré per continuar la programació de Catalunya Música. Sentim el quintet en piano número 2 en do menor, opus 115, una obra completada l'any 1921 i dedicada a Paul Dukas. Ens acompanyen els membres del Fine Arts Quartet amb la pianista Cristina Ortiz.

S'acaba aquí el quintet en piano número 2 en do menor, opus 115 de Gabriel Fauré, que hem sentit interpretat pel Fine Arts Quartet i la pianista Cristina Ortiz.

0: El jazz es viu a Catalunya Música. Dissabtes a les 11 de la nit, obrim el nostre club a les gravacions de concerts tant del panorama català com dels grans festivals de jazz europeus. Viu la màgia del jazz en directe al Via Jazz Concert de la mà de Pilar Sobirà.
1: Aquest dissabte, concert d'homenatge al gran harmònica Toots Thielemans que la ràdio belga organitzava el 13 de setembre del 2025 a la ciutat de Brussel·les, coincidint amb el desè aniversari de la seva mort. L'harmònica Grégoire Maret, l'orquestra de jazz de Brussel·les i la filarmònica de Brussel·les, dirigits per Miho Hazama, repassaran el repertori de Thielemans que ha arranjat el pianista Kenny Derner.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'Assaig General. L'actualitat musical, explicada pels seus protagonistes. Assaig General. Amb Marta Lanau i Albert Torrents.
0: Som dimecres 1 de juliol, encetem el mes i seguim endavant en aquesta setmana, l'última de la temporada, recordem-ho, i com cada tarda de 6 a 7 som aquí per oferir-vos la nostra selecció de música i notícies.
2: I ara és moment de saber de què i amb qui parlem avui.
1: Avui, a l'Assaig General...
2: Doncs avui ens acompanya ja d'una banda la cantaora valenciana Noelia Llorens, més coneguda com Titana, que juntament amb Susana Díaz i Mioara Aicart venen a presentar-nos doncs, l'últim disc d'aquesta artista, una mirada contemporània del llegat sonor tradicional valencià, del qual també en tindrem avui un tast en directe. Doncs de moment ja us podem saludar. Molt bona tarda i molt benvingudes.
3: Hola, bona vesprada.
4: Bona vesprada.
3: Encantades d'estar ací.
0: De València a les Terres de l'Ebre, perquè també passarem per Tortosa per conèixer la programació d'una nova edició del festival Protofest. Els seus directors són, com sempre, Cecília i mi i David Mateu, i ens en faran 5 cèntims.
2: També parlarem del concert Balkan Reunion, que tindrà lloc el dia 25 al Palau de la Música, amb la Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, convidant una sèrie de músics d'altura, entre ells la cantant Magali Sare. Una reunió molt especial que s'ha organitzat sota el paraigua del festival Mas i Mas.
0: I els últims minuts seran per una novetat editorial. Ens visitarà Laura Huerga de l'editorial Raig Verd per presentar-nos un llibre de Jean Echenoz traduït al català per Anna Casasses. Porta per títol simplement Rebel i és no una biografia, sinó una novel·la. Forma part d'una trilogia de biografies ficcionades per aquest autor francès, per Jean Echenoz. Doncs tot això és el que hem preparat per aquesta tarda de dimecres. Esperem que sigui del vostre gust i que ens pugueu acompanyar.

0: Doncs amb aquest fandango ple de llum entrem ja en matèria perquè tenim amb nosaltres, les acabem de saludar, Noelia Llorenç, Titana, i també Susana Díaz i Miara Aicart. I és que avui volem parlar d'això que ja està sonant de fons. És un disc titulat Llum que Titana ens presenta o se'ns presenta com una lectura contemporània del llegat sonor tradicional valencià. És un disc que ja ha estat presentat, evidentment, al País Valencià entre el maig i juny, i just aquest diumenge passat doncs han estat en terres catalanes al Festival Musicant de Campllong, un artista que havíem anat seguint més o menys de prop, però avui sí que la tenim ben a prop i la tenim aquí a l'estudi. Gràcies a totes tres per ser aquí.
1: A vosaltres, gràcies per convidar-nos.
0: Doncs nosaltres també agraïts que avui ens feu aquestes pinzellades sobre aquest disc. Aquí hi ha moltes coses, sabem que són 11 peces, hi ha peces tradicionals i hi ha composicions pròpies, tot i que tot passa per aquesta, per aquests patrons o aquestes característiques tradicionals sonores, no?
1: Així és, hem intentat respectar el que són la base dels gèneres musicals tradicionals, com són el baixol, la jota, el fandango, la seguidilla, però també hem afegit peces de ball agarrat, com pot ser un pas doble o una rumba, inclús.
2: O un vals,
1: també,
2: per exemple. Sí, nosaltres començarem a idear este projecte fa 3 anys i la idea era esta, avançar també que no sols fer ball sol, sinó agafat, perquè la idea era un poc convidar a la festa de tot el món junts, per crear aquesta energia que és la llum, perquè al final la música tradicional és fer-la en comunió, fer-la tots junts, tocant, ballant, cantant, i era un poc l'objectiu i el concepte que tenim per al disc, que Noelia i això havíem pensat nosaltres de fer-ho d'esta manera.
0: Si ens deixeu destacar una frase del crític musical Josep Vicent Freixina, que de fet acompanya també la presentació del disc, diu: aquest treball és llum natural contra les foscors del temps, no?
1: Sí, estàvem en un moment, bueno, fa 3 anys i ara, en les coses que estaven passant al món, en la genocidi de Palestina, les tendències polítiques, veiem com que la societat anava cap a un color molt obscur, molt fosc, molt gris, i pensem això, sempre davant de l'adversitat, la unió del poble, la unió en les manifestacions, en tot, sempre va enfocat al aconseguir el bé comú, i això és, per a nosaltres és la llum, no? Tot el poble unit anant cap a la claredat.
2: Sí, volia dir que si n'hi ha llum, n'hi ha ombra, no pot dissociar-se això, però tot i això, la unió, que és això que estem convidant a fer, és el que fa crear aquestes energies, aquesta energia, i qui és millor que la música d'arrel.
0: Unes energies que heu compartit amb molts músics, en aquest cas, Carles Denia, Carmen Paris i molts altres, no? Ja ho teníeu clar des del principi, que volíeu que fos una gran família, això?
1: És una gran família, perquè el que també volíem mostrar és que la música tradicional és un llenguatge global. El que passa és que en cada territori li donen el seu puntet, no? La seva manera d'expressar-se.
2: Com
1: però,
2: la llengua.
1: Però igual, però que quan ens trobem s'entenem a la perfecció, perquè la base del gènere musical és la mateixa. Aleshores, també volíem donar aquesta visió, no? Múrcia, Extremadura, Carles Denia, que és de la terra.
2: Saragossa,
1: amb la Carmen París, també la cantaora Mari Cruz.
2: De Múrcia.
1: Sánchez, que és de Múrcia.
2: La violinista, violinera.
1: Sí, també. I volíem donar-li també aquesta visió, no? Escolta, és que el que tu cantes així està així perquè ha vingut d'algun lloc, no és que siga teu, és de tot el món, de tot el poble, de tota la vida que ha fet música tradicional.
0: Per això, com ja dèieu, aquí hi ha jotes, fandango, seguidilles, cants de cega, romansos, cançons de bressol, boleros... És una mena de... Vaja, diré una obvietat, que això serveix per divulgar. És una feina amb la que segur que us ho passeu molt bé, evidentment fent-la, però també és de divulgació, perquè moltes vegades part del gran públic doncs potser no té massa clar d'on ve una jota o a on es toca o es balla una jota, no?
1: Sí, però sí que és veritat que moltes vegades, a lo millor, el que està sonant no el sona, o el ritme... no el sona, però la forma de cantar sí que la solen identificar molt. I hi ha moltes vegades que hem acabat un concert, una actuació, i s'han apropat a dir: "Escolta, no coneixia jo això, però la manera que has tingut de cantar me recorda a la meua iaia o a la meu... La... Saps? Vull dir, és com una manera d'expressar-se en la veu que la tenim dins. No, no podem fugir d'ella i moltes vegades molta gent es connecta per això. Més que per els ritmes, com estaves dient tu, per els gèneres, per la manera de cantar-se.
2: Jo vull afegir que nosaltres hem fugit un poc de agafar i dir: "Hem fet la jota de tal poble", perquè això és un poc folkloritzat. Nosaltres hem volgut fer gèneres i n'hi ha un fandango que té un nom concret o una jota que té un nom concret o este pas doble que està sonant, i hem fet unes lletres a proposta del que volíem contar. Són coses que volem contar en estos moments i que no estan parlant d'altres moments passats, sinó de coses que volem... Això és un homenatge, n'hi ha diversos homenatges dins del disc, i totes les lletres són o ben fetes per Noelia, per alguna col·laboració que hem tingut, o per mi mateixa.
0: Justament aquí anava, el tema de les lletres i del repte, si és que és un repte que porta fer noves composicions, però guardant aquesta essència, no?, o aquesta sonoritat, no?
1: Sí, aquesta forma de dir les coses, no?, que tenim ahí baix al País Valencià. És una manera molt característica. Sí que és veritat que, per exemple, per posar un exemple en la cançó Rondadores, que és Jota i Fandango, la primera cobla, la original, diu: "Les dones del meu carrer totes fan molt mala cara, pareixen la meua burra quan li baixo la tafarra", el latifei que porten, no? I aleshores, com volíem fer un homenatge a les rondadores, a les dones, que ja són objectes actius dins de la música tradicional, que abans no ho eren, abans eren subjectes passius, volíem fer un canvi, vam fer un canvi en la lletra i diu: "Les dones del meu carrer sempre fan molt bona cara en veure que ara les xiques ja toquen en la rondalla", no? És com... Moltes vegades en les lletres hem mantès eixa essència de la forma de dir d'abans, però hem canviat dos coses i l'han portat a avui en dia.
2: En el meu cas, en les lletres que he fet al disc, he tingut diferents reptes. Per exemple, hi ha una que és el romanç a l'Espardenya, i la tonadeta, que ens la va cantar Manolo Miralles, que és un tocador de tabal, la lletra ja existia, i era romanç de l'Espardenyer, i era una lletra molt lletja. I jo volia fer ahí tot un canvi i fer una simbologia del calcer de l'Espardenya, que és molt, molt propi. A banda, per altres qüestions, quan vaig fer la lletra de la rumba, així com altres, primer havia de pensar què és el que vull contar, quin és l'objectiu d'esta cançó, i també no caure sempre en fer el mateix en totes les cançons. El Llum en el present tenia molt clar que volia començar des de la part més íntima de Noelia quan canta a l'explosió final del comboi de tot el món. I així un poc has de pensar per al conjunt complet del disc. Sí.
0: Tornant a la veu de la Noelia, deixa'ns anar una mica enrere, no?, i recordar o explicar que des de molt petita t'has introduït en el món de la cançó tradicional, diguéssim. Crec que en la teva família ja, de fet, ja es practicava.
1: Sí. Jo crec que en totes les famílies s'ha cantat fa molt de temps, perquè abans no hi havia ràdio i l'únic oci que tenia la gent se l'havia de fer, no? El que passa és això, que molta gent o no ha arribat a conèixer i, o li ha sonat molt poquet, i després quan te veu diu: "Ai, el que he dit abans, me recordes a la meua iaia". En ma casa passava igual, en ma casa cantava tot el món. El meu iaio, des de que tenia 8 anys, el meu iaio Batiste Lerma, de mal nom Titán, li deien Titán perquè era un home molt grandot i tenia veu de baríton, o de fet ell va començar a cantar sarsuela a banda de valencianes. I tota la vida, encara que jo no l'he pogut conèixer, perquè quan jo tenia un anyet i falta, sempre m'han parlat d'ell, l'hem tingut molt present. "Ai, si t'abuelo visquera i ara te veig a cantar i totes les coses que estàs fent, estaria molt orgullós". Ma mare també cantava valencianes, música d'estil. Ma tia Milín també canta, de fet està gravada en el primer disc. Una germana del meu iaio, vull dir que tot el món, en la meva família, com que ha tingut molt bona vegueta per a poder cantar cant d'estil, i bueno, és un orgull, la veritat, haver après.
0: I ha estat un aprenentatge, diríem, intuïtiu, no reglat,
1: És un aprenentatge realment no és reglat, perquè anàvem a les classes de cant i és per transmissió oral. Ahí no n'hi ha partitures i és conforme t'ensenya el mestre, que en este cas era Josep Aparicià, pap del poble de Godella, més tard fou Tatiana Prades. M'ensenyaren a cantar aixina d'oïdes. Jo repetia i molts anys després també vaig anar a classes en la gran Victòria Sousa Genovés, que també és una gran cantaora. A banda de líric, també canta música tradicional des de que tenia 15 anys. I me va ensenyar com la base dels estils i sobre això ja vas muntant com vols tu cantar, no? Perquè el bo que té el cant tradicional és que tu li dones el teu caràcter, al igual que quan toques la guitarra, la bandúrria o estàs versant, no? És el teu caràcter i la teva manera de fer.
2: Però vos he de dir una cosa. Quan jo la vaig conèixer, ella anava a les classes de cant, que està dient. I jo la vaig sentir i li dic, però xica, això no t'ho pots quedar amagat. Has de cantar. I li feia molta vergonya cantar en públic. Cantava en pena i tot. I dic, no, amic, no me vull sentir. Clar, és el que
1: he fet. Me feia molta vergonya.
0: Abans parlàveu, no? A vegades acabem un concert i ens diuen això em recorda a la meva àvia... Vaja, a tot un llegat. No sé si heu fet molts concerts a l'estranger, com per també tenir com una sensació o una... A veure quins inputs teniu, no?
1: Nosaltres directament no.
2: En esta formació no hem eixit per així.
1: Però altres amistats que tenim d'altres grups, com pot ser la Vihuela, el que passa és que ells són de Toledo, sí que van fora i han estat han anat a Japó a cantar la seva música tradicional.
2: Van i Samuela, per exemple, per Europa.
1: I jo, tenen molt bona rebuda, perquè la forma de cantar de la veu tradicional és tan potent i tan melismada que jo crec que com que és la primera vegada que escolten cantar d'aquesta forma.
2: Ara que tot ho relacionen en el flamenco, eh?
1: Ai, sí.
2: Anem a cantar unes gotes.
0: No? Sempre estem als tòpics i els
1: clixés. Estem ahí en la lluita de que no és només flamenc el que tenim ací, que tenim moltes més coses nostres pròpies.
0: Per això és important, doncs avui, per exemple, parlar d'aquest projecte.
1: Sí.
0: Heu estat als principals festivals i cicles de música tradicional, sigui el Tradicionario, sigui el Finpeté...
1: Manresa, la Fira Manresa...
0: Exacte, la Fira Manresa... Què teniu planificat per la tardor, per exemple?
1: El 26 de setembre probablement estarem a Tarragona, al poble de Bot, i allí farem la presentació d'este disc i, bueno, que jo convido a tot el món que vinga perquè s'ho passarà molt bé, crec jo. I es farem cantar. Es farem cantar i ballar.
2: Mira si és curiós que estant a Camp Llong, diu, no, igual esta no se la saben, dic... No anem a tindre prejudicis perquè esta música és d'anar i tornar i...
1: Sí.
2: Xica, i van cantar.
1: Al final de la cançó cantar, s'havien après la tornada i fou molt
2: bonic.
1: I es
2: van acompanyar.
1: Sí. La gent últimament ja no canta ni balla, així que nosaltres volem que canten i que ballen.
2: Sí, i que conten.
1: Exacte.
0: I tant que sí. Doncs ara el que volem és sentir-vos aquesta peça que ens heu preparat. Feu-nos la presentació.
1: Es diu A la llum de lluna plena i és una cançó de bressol que, bueno, teníem la melodia a base d'una albada que es canta el dia de Nadal a la Verge del poble de l'Alcora, a la Mare de Déu de l'Alcora. I com passen moltes melodies del poble, les dones majors la cantaven no només per això, sinó també canviaven la lletra i la gastaven per a dormir als bebès. Uh-huh. Així que realment apareix la melodia gravada en la fonoteca de materials com una cançó de bressol, quan en realitat és la ovada que es cantava a la Mare de Déu. Hem fet una tornada, hem canviat les lletres i ens ha eixit esta cançó de bressol, A la llum de lluna plena.
0: Fantàstic. Doncs, si voleu, ja podeu prendre posicions. Ara sentirem Noelia Llorenç, Titana, a la veu, Susana Díaz, a la tarota, Mioara i Cart, a la guitarra, per interpretar-nos aquesta A la llum de lluna plena. Doncs, quan vulgueu.

0: Doncs això era A la llum de lluna plena. L'hem escoltat amb Noelia Llorenç Titana, Susana Díaz i Mioara Aicart. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
1: Moltíssimes gràcies.
0: I que vagi molt bé tot el que ha de venir.
1: Gràcies.
2: Recupera aquesta actuació a la pàgina web del programa i al canal de YouTube del 3CAT Cultura.

0: A Catalunya Música. Assaig general.
1: Doncs així hem arribat fins ara, que és un quart i mig de set. Seguim endavant amb el reportatge que hem anunciat en el sumari. Fem un cop d'ull a la programació d'una nova edició del Festival Protofest de Tortosa.

0: Del 23 de juliol al 2 d'agost, les mateixes dates que l'any passat, tindrà lloc la 6a edició del Festival de Música de Tortosa Protofest, fidel a la voluntat d'oferir una mostra de músiques, artistes de renom i noves promeses amb espectacles de petit i mitjà format. Organitzat per l'Associació Festival de Música de Tortosa, que encapçalen la soprano Cecília Aimí i el violista David Mateu, enguany el Protofest s'inaugura amb una producció del Seicento italià amb Ferran Albric i Jordi Domènech, entre d'altres. De seguida, el dia 24, arribarà al pati del Col·legi Sant Josep el primer espectacle de producció pròpia, coincidint amb la nit en què va esclatar la Batalla de l'Ebre i amb el 90è aniversari de l'inici de la Guerra Civil. El protagonitzaran els conjunts Quinta Essència i el trio Orfeu, amb direcció escènica de Mireia Andreu. Ho explica Cecília Aimí.
1: Ja fa uns anys que portem a terme diverses accions, ja sigui que els primers anys que vam començar en concerts a un refugi antiaeri, i després els altres anys ja vam fer un pas endavant de fer espectacles de nova creació amb posada en escena. I aquest any ens trobàvem en aquesta efemèride. I a partir d'aquí, David va tindre la brillant idea de... I en referència a tants Stabat Maters, no? que hi ha en tants compositors, de donar visibilitat al dolor, sí, per suposat, del dolor dels que van morir, majoritàriament homes, no? Però donar un enfoc des de la perspectiva dels que es van quedar, que van ser dones, mares, filles, germanes, des d'este toc més femení, i per això el Stabat Mater Dolorosa.

0: El programa de la sisena edició del Festival Protofest inclou aproximadament el mateix nombre de concerts de l'any passat, amb la novetat que algun dia se'n concentren dos i també n'hi ha en horari de migdia. També hi haurà formats diversos, com un concert participatiu, en què s'interpretarà la missa tango de Martín Palmeri, classes magistrals com les de Ritka Golani, la presentació de l'últim disc d'Anna Urpina, conferències o rutes guiades com la que farà Toni Gallardo l'1 d'agost sota el títol Pedrell, Canal de la Mot de Grignon, tres wagnerians de Tortosa. I pel que fa als programes, destaca l'estrena de dues obres encarregades expressament pel festival. Les presenta David Mateu.
1: No només recolzant les peces del repertori clàssic, també el Protofest aposta per els creadors actuals i en concret ha comissionat una obra que serà una obra del compositor de Vinaròs, Joel Espanya, que és una obra dedicada a veu, clarinet, viola i piano, una formació inusual que serà estrenada per Accent Ensemble dins del concert Absolc el temps. I una altra peça també comissionada pel festival i que es veurà la llum precisament durant el concert del quintet de corda serà una nova peça escrita pel compositor britànic Zach Cubillas, que serà una ocasió única per poder gaudir d'aquesta música en directe.

0: Altres concerts d'aquesta edició del Protofest seran els que protagonitzaran la pianista Inés Reguero i l'orquestra de cambra de Tortosa amb obres de Chopin i Mendelssohn, una vetllada d'elit amb peces de Schubert i Hugo Wolf, el repertori de música instrumental en les corts valenciana i aragonesa dels segles XV fins al XVII que interpretarà el Mediterrània Consort, o el concert de cloenda a càrrec del Quintet Montsant. Un dels objectius que el Protofest ha tingut sempre és el de posar el focus en músiques oblidades, la recuperació de patrimoni històrico-musical i la interpretació d'obres inèdites. Tornem al concert de l'Accent Ensemble del 25 de juliol, que reuneix nombrosos homenatges al compositor Manuel de Falla, a la poetessa Toray de Burgos, al compositor Rossend Aymí i a Narcisa Freixas en l'any del centenari de la seva mort.
1: Quan vam traure el CD de compositores al voltant de Pedrell, Narcisa Freixas ja era un dels noms que en el seu temps vam fer una investigació de partitures que podien ser interessants per a la nostra formació d'Accent Ensemble. I en aquest cas hem escollit un petit cicle, que nosaltres li diem perquè no formen part d'un cicle, però que entre la combinació d'aquestes tres cançons entres en el món Freixas, no? Una dimensió on se posa de manifest la bellesa de les seues cançons, que a priori podrien semblar una mica naïfs o, no, o infantils, però en realitat gaudeixen d'una complexitat i profunditat, no?
0: El Festival Protofest compta amb el suport de l'Ajuntament de Tortosa, el Consell Comarcal del Baix Ebre, la Diputació de Tarragona, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Cultura.

0: Doncs l'actualitat ens ha portat avui a parlar del Protofest i altres propostes les repassem ara en aquest repàs de l'actualitat.
1: Comencem amb el nom del pianista i compositor Iñaki Sandoval, que serà el nou director del Conservatori del Liceu.
0: Així ho ha donat a conèixer avui el centre. Sandoval, antic alumne del Conservatori, degà d'estudis de postgrau i fundador del Departament de Jazz, succeirà a Maria Serrat després de 27 anys al capdavant de la institució. S'incorporarà al càrrec el gener de l'any que ve, un cop quedi alliberat de les seves tasques actuals com a degà de l'Academy for Performing Arts de Hong Kong.
1: El Grec i la Sagrada Família obren les inscripcions per al concert gratuït Arrels de Llum.
0: L'espectacle tindrà lloc el 17 de juliol a les 10 de la nit i comptarà amb la participació de Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Sararols. Les entrades per a aquesta celebració conjunta dels 50 anys del festival i l'any Gaudí s'assignaran per sorteig i les persones interessades podran registrar-se fins al 5 de juliol a les 9 del vespre a través dels canals oficials del festival i de la Basílica.
1: El cicle Jazz a la Fresca del Sunset Jazz Club proposa una selecció de jazz proper i internacional.
0: El multiinstrumentista Adrian Cunningham obrirà demà dijous el cicle que el Club Gironí organitza en l'escenari exterior del local i el seguirà dijous de la setmana que ve el quartet liderat pel saxofonista Ramon Cardo. El dia 11 serà el torn del pianista nord-americà Rob Clearfield, que actuarà en format de trio, en aquest cas a l'interior del club. De la seva banda, el dijous 16, de nou a l'exterior, es reserva el projecte Moving West, un grup que ha tocat de manera regular al Sunset Jazz Club.
1: I l'harmonicista Quique Gómez, protagonista de l'últim Vermut de Blues de la temporada a Rubí.
0: Es tracta de l'última proposta del cicle de Vermut Blues organitzat per la Societat de Blues de Rubí. Serà aquest diumenge, 5 de juliol, a les 12 del migdia, a Can Ramoneda. S'hi podrà escoltar l'últim treball discogràfic de Quique Gómez, considerat un dels artistes de l'estat espanyol amb més projecció internacional en l'àmbit del blues i del swing. I del swing a la música balcànica, perquè volem parlar ara del concert Balkan Reunion dins del Festival Mas i Mas.

0: El concert Balkan Reunion representa, doncs, una nova ocasió perquè els músics tornin a tastar els punts en comú que tenen les seves trajectòries respectives i el seu interès per les anomenades músiques del món i, entre elles, les balcàniques. Unes impressions de Magali Sare, veu convidada en aquesta reunió.
1: Ens agrada molt aprendre altres músiques del món. En el meu cas, doncs, amb el disc Descasada està claríssim perquè ha estat una investigació musical de molts anys i de fusionar diferents gèneres musicals folclòrics d'arreu del món. I per mi és un privilegi absolut que m'hagin convidat a la Balkan Reunion perquè la música balcànica l'he anat coneixent els últims anys. He tingut oportunitat de tocar en alguns països d'aquesta regió, poquets, però ja he tingut un contacte amb aquesta sonoritat, amb aquests ritmes, amb aquestes melodies.
0: De nou, les paraules d'Ivan Kovacevic per ratificar l'encert de convidar Magali Sare.
2: Y creo que ella ha sido un acierto desde día uno. Estaba encantadísima, le interesó muchísimo investigar dentro de también un estilo que para ella no es que sea nuevo, pero tampoco se ha metido tanto en la música balcánica y esto ha sido yo creo que también una buena manera de acercarse a toda la sonoridad, a todo lo que representa, porque bueno, nosotros llevamos muchísimo tiempo en investigando, trabajando, ensayando en toda esta zona, digamos. Y creo que ha sido una, de momento, la verdad es que es muy, muy, muy interesante la mezcla. Estamos muy contentos y esperemos que ahora ya es la recta final y esperemos que se cumpla todo lo que hemos querido.

0: marxar-te.
1: Nascut a Barcelona l'any 2012 i actualment amb Margherita Habita com a veu principal, el grup base de la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra el formen 8 músics, a més d'Ivan Kovacevic com a contrabaixista i figuren el guitarrista francès Julien Chanal, els catalans Pere Nolasc Turu i Xavi Pendón, violí i clarinet respectivament. També el violí Alexander Sora, d'origen ucraïnès, mentre que de l'acordió se n'encarrega el basc Fernando Salinas. Alberg Encaminanco, percussionista, completa aquesta banda que va començar nodrint-se de les sonoritats del klezmer, la música gitana i el jazz i que compten amb 5 àlbums d'estudi, a més d'altres enregistraments. Pel que fa a la música en directe i enmig d'una gira que els ha de portar al Marroc, Itàlia, Sèrbia i França, el 25 de juliol, la Barcelona Gypsy Balkan Orchestra tornarà al Palau de la Música amb un concert ple d'energia i irrepetible. Una reunió que farà encara més gran la feina de recerca i entesa sonora.
2: Creo que esto es nuestro fuerte, también por todo el tema de bagaje musical que trae cada músico, aparte de que somos de países diferentes, que es interesante, pero bueno, ya sabemos que Barcelona es así, viene gente de todo el mundo, pues creo que eso ha sido muy importante, el bagaje que ha traído cada uno, desde la música clásica, jazz, blues, cada uno ha traído un poco su visión de la música en general para poder ponerla, digamos, en el ámbito de la música balcánica, de Europa del Este, de Mediterráneo, de Oriente Medio, de todo lo que estamos intentando investigar a fondo.
1: El concert Balkan Reunion al Palau de la Música està programat el dia 25 a les 8 del vespre.
3: Doncs fins aquí aquest segon reportatge del programa. Ara falten menys de 20 minuts per arribar a les 7 i l'última entrevista d'avui, com hem anunciat en el sumari, és amb Laura Huerga, l'editora del segell Raig Verd Editorial, que ha publicat la traducció al català per part d'Anna Casasses d'un llibre titulat Rebel, de l'autor francès Jean Echenoz. Fem una petita pausa i de seguida ens hi posem.
4: Catalunya Música.

0: Els propers minuts de programa ens acompanya, com hem anunciat en el sumari, l'editora Laura Huerga, amb qui volem presentar un llibre dedicat a Maurice Ravel, de l'autor Jean Echenoz, traduït al català per Anna Casasses. Doncs fetes les presentacions, bona tarda, Laura, benvinguda.
1: Bona tarda, què tal?
0: Gràcies per acompanyar-nos i per presentar-nos aquest llibre, aquest Ravel, que aquest és el títol, ras i curt, de Jean Echenoz. Potser podem començar presentant, per qui no el conegui, l'autor. Després anem una mica per la traductora.
1: I tant.
0: Bé, i explica en definitiva la teva feina, que ara ens ho deies fora de micròfon, quina és la feina de l'editora, no?, en aquest cas, de Raig Verd.
1: Sí, bé, jo sóc una editora, una editorial que vaig fundar jo mateixa fa ara 14 anys, que és Raig Verd, i que fem narrativa i assaig, i aquest autor i els seus llibres entren dintre d'aquesta col·lecció de narrativa, Raig Globulars, on ja hem publicat, jo crec, que 7 o 8 llibres de l'autor. I bé, l'autor és un autor de referència, un autor francès, contemporani, però dels més prestigiosos a França. De fet, ha guanyat els premis més importants al seu país i també fora del seu país, perquè ha estat traduït a altres llengües. En castellà també té obra i és que realment publica pràcticament un llibre cada any. És difícil seguir-li el ritme, fins i tot. Nosaltres vam decidir començar per aquestes biografies ficcionades, que ja en parlarem, però el primer llibre que li van publicar va ser 14, que anava sobre la Primera Guerra Mundial. I és molt curiós perquè jo em resisteixo a parlar de la Primera Guerra Mundial, de la Segona Guerra Mundial, perquè està bastament, no?, documentat en pel·lícules, llibres i tal, però aquest llibre em va enamorar. Em va enamorar per la seva brevetat, que també es troba aquí en el llibre de Ravel, i em va enamorar per la diferència en la descripció d'un esdeveniment tan brutal com el de la Primera Guerra Mundial, narrat d'una forma tan diferent, no? Des de les puces fins a la suor i des del desertor fins a l'assassí, no? Tot en un llibre.
0: I és el que anava a dir, la Primera Guerra Mundial també apareix a la biografia de Maurice Ravel, no?
1: Sí, així una miqueta de...
0: És conegut. I si vols entrem ja en matèria amb aquestes biografies ficcionades, com deies, perquè n'heu publicat 3, de Jean Echenoz, és un gènere... No sé si t'agradarà dir-ho així, però cal advertir el lector, no?
1: Sí.
0: Perquè potser hi ha qui s'ho creu tot i es pensarà que és una biografia a l'ús.
1: Clar, no és una biografia a l'ús, encara que vegis Ravel en el títol. I jo crec que també Jean Echenoz se'n va adonar d'això. No són biografies, són biografies ficcionades i és una trilogia, de fet. Hi ha la de Nikola Tesla, que tothom en coneix, no? Emil Zatopek, que va ser aquell corredor que va batre tots els rècords del món, no?, en atletisme, i això que no li agradava ni córrer, segons aquesta biografia ficcionada de Echenoz, i aquesta de Ravel. I el que aconsegueix l'autor, jo crec, és humanitzar personatges, 3 en concret, no?, humanitzar-los i posar-los a la teva alçada, no?, que els puguis pràcticament mirar als ulls, en les seves penes, els seus dubtes, les seves inquietuds, els seus desitjos, amb 3 persones que van aconseguir-ho tot, no?, i que eren 3 genis, amb les seves peculiaritats, també. I, bueno, i em semblen 3 llibres meravellosos, perquè precisament amb molt poques pàgines, perquè és que són llibres breus, aconsegueixen d'insertar, bueno, en el cas de Ravel, són els 10 últims anys de la seva vida. No?
2: Estava pensant, Laura, que segurament estaràs d'acord, que tot i ser una biografia ficcionada, pot semblar que un... allò pot deixar anar la imaginació, però també ha d'estar molt ben documentat, fins i tot més encara, o igual, no?, que una biografia a l'ús, per dir-ho així, perquè no se te'n vagi de les mans el que és
1: la història,
2: el que podia haver estat, no?
1: Clar, fixa't que Echenoz posa molta cosa seva, però saps quan està posant cosa seva, no?, perquè fins i tot et fa la punt de... això no sabem si és veritat, no? O això pensarem, bueno, dubtarem de si és veritat, això creiem que no és veritat, no? Et va fent com petits apunts de coses. Però també alhora t'està ficant dintre el cap de Ravel i és impossible que així no sapigués què pensava Ravel o com se sentia Ravel. Jo crec que fa aquesta aproximació de com creu que es podia sentir, no? I crec que ho fa molt bé. I crec que el lector no perd en cap moment a aquesta distància, no? O sigui, realment te n'adones molt de què és documentació, perquè veus que hi ha molta feina darrere de quan va agafar tal vaixell, a quina hora, on anava, com es deia el vaixell, vull dir, els trens que agafava, quin tipus de bitllet, com anava vestit de dalt a baix, vull dir, sense fer descripcions de cap manera llargues, amb molt poques paraules, aconsegueix expressar com era Ravel, no? En com es comportava amb el seu entorn. I llavors després et posa com pensaments i coses que tu ja saps que són cosa de Xenó, però que en el fons el que fa, i jo crec que és fàcil percebre-ho, és apropar-te, no?, a com podria haver estat Ravel o com podria haver pensat Ravel en una situació com aquella, sense voler revelar gaire del llibre, perquè també si el trepitges, no?

0: Seguim parlant de Maurice Ravel, doncs, amb Laura Huerga, l'editora de Rajberg, que ha publicat Ravel, que aquest és el títol del llibre, d'un original de Jeanette Chenoth. No sé si, tot i que no vols revelar, evidentment, però confiem que hi ha part dels nostres oients, com a mínim, que coneixen una mica la biografia de Ravel, i no sé si tu també has pogut llegir alguna, potser en alguna entrevista o en contacte amb Jeanette Chenoth. Quins elements troba ell en la biografia de Ravel i dels altres personatges que ha ficcionat, que li poden, bueno, que li donen joc per disparar la imaginació, no?, i per fer un text d'aquest tipus? Potser no totes les vides servirien.
1: No, totes les vides no serveixen. Són vides, jo crec, complexes. Vides, a més, que comentava abans, no?, són tres genis en el seu camp, no? Potser penses que el de l'atletisme no ho és, no?, però dintre de l'atletisme a Zatopek hi havia molt de pensament, no? Des del "a mi no m'agrada córrer", no?, i que en el fons ho feia perquè així arribava abans a la fàbrica, fins a no, jo per guanyar aquesta carrera he de fer un sprint final, i de cop i volta aquest home inventa l'sprint final que després passarà a la història de l'atletisme, no? Jo crec que escull persones que han fet coses molt singulars, Nikola Tesla també, sens dubte, però que a més ho vivien des d'una distància. Nikola Tesla era un geni, però no patentava cap dels seus invents, no? Simplement inventava coses amb una, i necessitava fer-ho, i tenia una idea i l'havia de portar a terme, no? Una mica com Ravel a vegades, no?, que necessitava treballar més que executar, i després executa així regolinxi, no?, una mica, i li és bastant igual, no? Però ell necessitava treballar, i aquí Zatopek igual, necessitava millorar, i no millorar respecte als altres, millorar respecte a si mateix. Jo crec que, bueno, sí que es troben aquests elements comuns i que són també, doncs, vides, no?, escull moments de la seva vida molt durs. En el cas de Zatopek, tota la seva vida va ser dura, però moments de la seva vida que van ser molt durs, i on crec que la soledat o solitud hi és ben present en tots tres personatges. Zatopek clarament, no?, amb els canvis de govern del seu país, Tesla fins i tot amb aquesta proximitat amb els coloms, no?, que en un moment durant la seva vida és l'única companyia que accepta, i Ravel, no?, amb aquest aïllament cada vegada més pronunciat respecte del món que li envolta, no? Jo crec que seria això.
0: Molt bé. I potser avui més que mai és un dia per parlar de l'aspecte que tenen els llibres. També en parlem quan parlem de discos, eh? És a dir, que tot entra pels ulls al final. I en aquest cas no és casualitat. Doncs això, són textos breus, perquè això al final són 125 pàgines, amb lletra relativament grossa. Aleshores, a partir d'aquí, no sé, quins elements teniu els editors per jugar a fer això atractiu?
1: Mira, nosaltres tenim un col·laborador que és meravellós, que és el Tono Cristòfol, que és el nostre dissenyador de tota la col·lecció, tant d'aquesta com dels llibres que fem fora de col·lecció i els assaigs, i ell té idees i col·laboradors, no?, que són els il·lustradors, que li fan aquestes aportacions. Bueno, més enllà d'això, poc puc dir, perquè hi confio plenament, no?, i és veritat que m'ho consulta tot, però és qui sap. I en aquest cas vam decidir treballar amb la May Loan, perquè ens havia fet un llibre previ abans de treballar amb el Tono, però realment el Tono se la va fer seva i va aconseguir donar-li una segona volta a tota aquesta col·lecció, que la hem ara reeditat amb un disseny més conjunt, no?, la biografia, la trilogia de biografies, 14, i aquest nou que hem publicat ara, Bristol, que va sobre el cinema, que també, déu-n'hi-do quin món. Doncs amb aquest disseny, doncs, que fos com de col·lecció dintre de la nostra col·lecció de literatura, doncs que fos una petita col·lecció de Jeanette Chenoth, perquè és veritat que és un autor que genera molta afició i que donen ganes de tenir-lo tot i llegir tal, perquè són llibres breus, aquest dels més breus, també és veritat, però que no superen les 200 pàgines, en aquests 5 llibres que dic.
0: I un il·lustrador, per descomptat, suposo que el que fa és llegir el text per inspirar-se, i en aquest cas en som a la ràdio i no es pot veure. Veiem un Ravel gran assegut amb un piano sobre... Vaja, i aquest piano es converteix en un transatlàntic.
1: Sí, May Loan treballa molt aquest tipus d'il·lustració amb punts simbòlics, no? I que formen part de la vida del personatge, i els incorpora com si fos un seient, com si en el cas del Tesla, no? Que de fet no es titula Tesla ni Nikola, es titula Jampec.
0: Sí.
1: Doncs el Tesla s'asseu a sobre d'un Jampec, no? I en el cas de Bristol li surt un rotllo de cinema, diguéssim, de rotllo de pel·lícula, del cap, no? En comptes de tenir un cap. Vull dir, treballa amb aquest simbolisme de la vida del personatge i l'incorpora creant aquesta estranyesa que jo crec que és atractiva, no? Perquè de cop i volta fa aturar-te un segon més en aquella coberta que no acabes d'entendre i dius, ah, clar, no? No sé, a mi em sembla molt bonic l'artista que sap fer aquestes coses. Treballem amb artistes meravellosos, la Maria Corta, la Mary Food, la Marina Vidal, i la veritat és que cadascuna aporta el seu coneixement al llibre que està fent, i jo crec que no li donem prou valor, però avui en dia, bueno, nosaltres des del primer dia, però intentem cuidar tant el que és el contingut...

0: Laura, i no hem esmentat un element imprescindible perquè hi hagi llibre, que és la traductora, en aquest cas. I sé que tampoc està escollida a l'atzar, ni molt menys, i Anna Casasses, que en el món editorial no cal presentar.
1: Pràcticament no.
0: Però et demanarem igualment que ens, la, vaja, que ens en parlis, perquè l'has convidat. Vaja, l'editora també és la persona que escull.
1: Sí, dintre de la nostra feina és anar escollint els col·laboradors, i és veritat que hi ha gent en qui confies cegament. L'Anna Casasses n'és una, però no meva, sinó de tot el sector. Qualsevol encàrrec que li facis a l'Anna saps que es resoldrà perfectament. De fet, avui hauria d'estar ella aquí, no jo, però viu lluny. És una gran intel·lectual, ens ha fet també els llibres d'Albert Camus, i és una dona que té premi trajectòria, no?, a la seva carrera com a traductora, i un reconeixement, jo crec que unànime del sector, perquè el català que llegeix sembla que la gent no parli català, no? I jo crec que això, doncs, ho aconsegueixen fer uns pocs traductors així de bé, no? Ella n'és una, és una de les millors, clar.
0: Sempre ens expliquen que el que és indispensable és conèixer millor la pròpia llengua que no pas l'original, no?
1: Sí, jo crec que és molt important. En el seu cas viu a França, o sigui que diguéssim que ho deu tenir tot per la mà, sí. Però clar, el català de la casa és meravellós. Jo crec que es viu amb una senzillesa i una naturalitat en els llibres que ens fa, que també et dic que és una persona que dubta, no?, que té inquietuds i ens escriu i tal, i penses, Anna Casasses, fem una pregunta a mi, d'acord? Jo li contesto amb la màxima humilitat del món, però qui té l'última paraula, evidentment, és ella, i no pot ser d'una altra manera.
0: I per acabar amb una reflexió així més general, Laura, no sé si tens calculat o més o menys al cap en quina mesura la música, sense ser vosaltres una editorial especialitzada, en quina mesura la música hi és present, doncs això, per exemple, en forma de biografies o altres gèneres.
1: Hem fet, i he de dir que en els llibres la música hi és molt present. Per exemple, l'Alice Smith, que és una autora que sap incorporar molta literatura dintre els seus llibres, no?, amb citacions i coses que sembla que no, però les va incorporant, perquè tampoc diu això és una citació de Shakespeare, o això és una citació de... També posa molta música, i de fet hi ha un llibre on hi ha dos personatges, un és Florence i l'altre és The Machine, la màquina. I va fent coses així, no? Hi ha un grup que es diu Florence and The Machine. Mm-hmm. Hi ha molts. Però hi ha un altre llibre que també em va agradar molt fer, que és el de Beetlebone, de Kevin Barry, és la història del John Lennon i la història de que es va comprar una illa a Gran Bretanya, no? I és la història inventada, aquí sí, de 0 a 100, o sigui, res a veure amb les biografies d'això, no? Doncs de John Lennon anant a visitar la seva illa, vull dir, i és una surrealista com el propi John Lennon, pràcticament, una cosa preciosa. I crec que és molt important que la música sigui present a la literatura. De fet, avui en dia tot està molt relacionat. Quan posem a Instagram la publicitat d'un llibre, doncs la música posem, intentem que estigui relacionada, no?, amb el llibre que estem promovent. És importantíssim, sí, sí.
0: Doncs no sé si ens deixem alguna cosa important que vulguis afegir a propòsit d'aquest Rebel. Recordem, dins de la col·lecció Raig Globulars de l'editorial Raig Verd, text de Jana Chenoz traduït per Anna Casasses.
1: No, jo el convido a llegir-lo, perquè la veritat és que és un autor que enamora, que quan agafes un tens moltes ganes d'agafar-ne l'altre. Les biografies es llegeixen soles, vull dir, és una trilogia, però realment els llibres comencen, acaben, i et fan descobrir, jo crec, que una part més personal de gent, de persones, que després a més podem empatitzar fins i tot amb altres genis que podem conèixer, que sempre se'ns plantegen les dificultats, o el seu humor, o el seu caràcter, i jo crec que et pots posar una mica la seva pell i veure d'una altra manera, no?, que és el que jo crec una de les coses que fa bé la literatura.
0: Doncs, Laura Huerga, nosaltres t'agraïm que avui ens hagis fet descobrir el món editorial des de la teva òptica. Gràcies per la visita.
1: No, gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Fins una
1: altra. Gràcies.

0: Avui, com sempre, amb un minut per avançar continguts del de demà dijous. En l'última secció de dansa d'aquesta temporada, Clàudia Brufau entrevistarà Lorena Nogal, una ballarina i coreògrafa que té molta feina aquests dies.
1: I també rebrem a l'estudi el jove violinista Sasha Amorós, que actuarà com a solista amb l'Art Simfònica Jove. Vindrà preparat, a més, per oferir-nos una interpretació en directe.
0: Doncs això i més, demà a partir de les 6, com sempre la cita és aquí a Catalunya Música, i com sempre també l'equip que hi trobareu és el que ara s'acomiada, Oriol Pinar, Tolga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
1: Fins demà.

0: Catalunya Música, els dissabtes al matí obrim les portes del taller del luthier. Una hora per descobrir un munt de coses relacionades amb els instruments musicals.
1: Com són, com sonen, de quina manera es toquen, qui els construeix o quines històries s'hi amaguen al darrere.
0: El taller del luthier. Dissabtes de 10 a 11 del matí a Catalunya Música. Amb Pere Andreu Geriot.

0: Catalunya Música.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

L'únic que sabem és el que ens sorprèn. Que tot passa, com si no hagués passat. Silvana Ocampo. És un dels poemes d'aquesta escriptora argentina. Ella va escriure poesia i relats fantàstics. Havia nascut a Buenos Aires l'any 1903 i va ser una de les poetes del seu país més reconegudes i premiades pels seus versos. Amiga de Borges, sempre en va cultivar una desafiant singularitat. Aquest poema que acabem de sentir porta per títol Única saviesa. I de fons, doncs, és música de Juan Carlos Cobian. És el seu famós tango Nostàlgies. I això és Catalunya Música. I comença el Gran Tour. Benvinguts.

0: El Gran Tour, una altra manera de viatjar.
1: I amb aquesta música ara deixem de posar-nos transcendents i marxem a Broadway. Ho fem amb aquest musical, que varen escriure la música Jerome Kern, la lletra Oscar Hammerstein. Una parella que varen estar uns anys escrivint èxits per Broadway. Showboat, Sweet Adeline, etc. Kern feia un temps que era a Hollywood i al cap d'uns anys va decidir tornar al teatre, que és d'on havia sortit. I és quan va escriure aquest musical. Aquesta és l'obertura. Molt càlid per ser maig.

Doncs era música de Jerome Kern, era l'obertura del seu musical Very Warm For Me, i que hem sentit de la versió de l'Orquestra Filarmònica Nacional que dirigia John McLean.

Diuen que la calma és el pas previ per assolir la felicitat. I en aquesta rêverie per a piano, el que va fer el compositor francès Claude Debussy és oferir-nos calma i equilibri. L'interpreta Alice Saraot.

Doncs aquesta és una de les peces del primer grup d'obres breus per a piano que va escriure el compositor francès Claude Debussy. Tenia 28 anys quan la va escriure. Era la seva Rêverie en la versió d'Alice Saraot. I aquestes aquelles músiques que gairebé des del primer compàs semblen que s'obri una porta cap a la bellesa, una bellesa que és profunda i gairebé inexplicable. La va escriure el compositor barroc Jan Dismas Zelenka. És el seu Miserere en do menor. I el que fa és posar música al Salm número 50, Miserere mei Deus, un dels textos més intensos i humans de la tradició bíblica. És una súplica de perdó. És una súplica d'humilitat i d'esperança. I el que fa Zelenka és transformar-lo en una experiència sonora d'una manera extraordinària. Una música que continua sent poc coneguda per al gran públic i que sovint és eclipsada per noms de compositors barrocs com ara Händel, com ara Bach. En canvi, la gran història de la música moltes vegades oblida molts compositors de la seva talla, és a dir, dels grans de la història de la música, com ell, com Jan Dismas Zelenka.

Doncs era música, de Jan Dismas Zelenka. Era el seu Miserere en do menor, número de catàleg 57, amb la versió de l'Ensemble Barroc, 1994, i el Cor de Cambra de Txecoslovàquia. Dirigia Roman Válek. La solista era Anna Lavenková.

Aquesta cançó és del 1953. La varen escriure amb Bob Russell i Lester Lee per una pel·lícula de cinema negre nord-americana, titulada Blue Gardenia. La dirigia Fritz Lang a partir d'un guió de Charles Hoffman basat en una novel·la de Vera Caspary, de l'escriptora nord-americana, i que portava per títol aquesta novel·la La Gardenia. Ella, Caspary, va ser la primera impulsora del subgènere de psicologia criminal cap a un enfocament poètic i va començar a escriure novel·les i obres de teatre. Va treballar per Hollywood des de l'any 32 i allà va fer també de guionista per pel·lícules de tema criminal o de cinema negre. Doncs bé, aquesta cançó, aquesta melodia, lenta, plena de nostàlgia, crea immediatament aquella atmosfera de misteri, desig i tristesa que tota la pel·lícula està amarada. És una cançó que parla d'un amor perdut, d'un record que encara crema, i ho fa amb delicadesa. La va estrenar Nat King Cole, però a partir d'aquí tothom es va pujar al carro per cantar-la, entre elles la gran Dinah Washington. És Blue Gardenia.

I seguim a la sintonia de Catalunya Música. I amb aquesta música que estem sentint de fons, el que us proposo és que fem aquí la parada. Avui és dimecres, és el dia que m'agrada que anem a l'Illa dels Oblidats per rescatar de l'oblit, doncs, un compositor, una compositora, una intèrpret. Bé, avui rescatem de l'oblit a Carolina Codina Nemiskaya, coneguda artísticament com Lina Llobera, i un cop casada, coneguda artísticament com Lina Prokofiev. D'entrada, dir-vos que Carolina Codina Nemiskaya havia nascut el 20 d'octubre del 1897 i era filla de pare català i mare meitat francesa, meitat polonesa. I el cognom que agafaria després, un cop començaria la seva carrera artística, provenia de la branca paterna, de l'àvia paterna, que havia nascut a Badalona. Després del seu matrimoni, com us deia, hi afegiria el cognom del seu home, que el seu home va ser Sergei Prokofiev. Carolina havia nascut a Madrid, la ciutat on residia la família. Tant el pare com la mare eren cantants de professió i van estar un temps vivint per diferents ciutats. Una d'elles va ser Moscou, la qual cosa li va permetre a ella aprendre rus. És important, obro parèntesi, és important aquesta llengua pel futur que li esperava. Tanco parèntesi. Tenia 16 anys quan la família va decidir marxar a viure a Nova York. Allà ella continuaria estudiant música. Lina havia començat a estudiar cant amb la seva mare, després amb una professora, i més tard seguiria els seus estudis en aquesta ciutat. I va ser allà quan ella tenia 24 anys, que un dia va anar a un concert d'un músic rus que es presentava en aquella ciutat. Era el seu primer concert, era el seu concert de presentació als Estats Units. Estava fent una gira americana, era l'any 1918, i entre el públic hi havia aquesta noia de 24 anys. Ell en tenia 29. Sembla ser que tan bon punt va començar a tocar, Lina Codina va quedar meravellada per aquella música. Quan va acabar el concert va demanar que li presentessin a Sergei Prokofiev, que era l'intèrpret d'aquell concert i també el compositor. Ell va quedar parat d'aquella noia que estudiava cant i que parlava el rus. Entre altres llengües, també parlava el francès, parlava el polonès, l'italià, l'anglès i també entenia perfectament el català i el parlava una miqueta. A partir d'aquella nit van començar les relacions i 3 anys més tard Lina Codina i Sergei Prokofiev es casaven. Fixaven la seva residència a París i a partir d'aquell moment van començar els anys més agradables de la vida de Lina. Concerts, gires, recitals acompanyaven la vida d'aquests dos músics. El 1928 venien al Palau de la Música Catalana de Barcelona. Els havien convidat per actuar. Prokofiev l'acompanyava al piano i ella com a cantant. Un canvi a última hora va fer suspendre el recital pels motius, segons el programa demà, de salut. I Prokofiev va actuar sol. Els problemes no eren de salut. Els problemes eren que ella estava embarassada. I quan van fixar aquest concert, doncs encara no ho estava. I en aquell moment es deuria trobar malament, vés a saber per què va cancel·lar la seva estada a Barcelona. Finalment, la primavera del 1936, el matrimoni i els seus dos fills tornaven al país d'origen de Sergei Prokofiev. El músic era de l'opinió que un artista, pel seu art, tard o d'hora, havia de tornar allà on havia nascut. En aquest cas, la Unió Soviètica. Bé, i aquesta decisió comportava que Lina havia d'abandonar la seva carrera artística per seguir la del seu home. La família Prokofiev s'instal·laven a Moscou i es submergien de plena el drama que vivia la terra natal del compositor. Fins que l'any 1941, 3 mesos abans de l'atac de Hitler a la Unió Soviètica, Prokofiev era evacuat, com tants altres destacats artistes, al nord del Caucas. Sergei abandonava el país i marxava amb Mira Mendelssohn, filla d'un destacat dirigent del règim, 24 anys més jove que Prokofiev. Però amb tot això es casaven, i el matrimoni amb Lina quedava anul·lat. Ella passava a ser una estrangera en aquell país. El 20 de febrer d'aquell 1941 la varen arrestar. Va estar 8 anys en un camp de concentració, el Cercle Polar Àrtic. Era l'inici d'un llarg i penós calvari. Després de la mort de Stalin, per cert, el mateix dia que Sergei Prokofiev, l'any 1953, encara va haver d'esperar 2 anys per abandonar el camp on estava ingressada.
i per abandonar la Unió Soviètica no va tenir permís per abandonar el país fins l'any 74, que va ser quan va marxar a Londres per reunir-se amb un dels fills que hi vivia des de feia anys. Lina Llobera va morir a la capital britànica a l'edat de 91 anys, era el 1989. Però a les portes de la mort va voler venir a Barcelona per recuperar els seus orígens i la memòria de la seva família catalana. Ella, que s'havia mogut per mig món i que havia viscut una existència plegada d'èxits i també de les més terribles privacions, sempre que podia feia gala de la seva catalanitat. I de fons, doncs de fons estem sentint música de Sergei Prokofiev, és l'Allegro Brioso, el primer moviment del seu concert per a piano i orquestra en re bemoll major, l'Opus 10, el que va presentar per primera vegada a la ciutat de Nova York. I després sentirem una cançó tradicional russa, interpretada per la cantant, també russa, Svetlana, aquest és el seu nom artístic, titulada Els salzes ploraners somien.

Els salzes ploraners somien, inclinant-se molt sobre el rierol, diu aquesta cançó. I a mi em venen pensaments d'abans, records d'abans. Ve a dir aquesta cançó, una cançó popular russa, que va popularitzar un cop ja era instal·lada a París, la cantant, amb el nom artístic, la cantant Svetlana. I també hem sentit l'Allegro Brioso, el primer moviment del concert número 1 per a piano i orquestra en re bemoll major, l'Opus 10, de Sergei Prokofiev. I ho sentíem a la versió d'Alexander Toradze amb l'orquestra Kirov. Amb l'orquestra Kirov, avui dia és una de les orquestres més viatgeres del món, sota la batuta de Valeri Gergiev.

i avui, com a souvenir, Carme Bravo. I direu, i què té a veure amb la parada d'avui? Si Carme Bravo era una pianista catalana. Doncs mireu, evidentment, ella va ser una destacada pianista i pedagoga catalana. I va ser coneguda també per haver estat la dona i la gran difusora de l'obra del compositor Frederic Mompou. Bé, us la porto perquè ella va ser la persona, juntament amb Frederic Mompou, que varen fer més perquè Lina pogués conèixer els seus orígens. Mireu, Mompou i Lina Codina es havien conegut a París. En aquells anys brillants on Prokófiev i ella, Lina, vivien a la capital francesa. I entre els músics que van fer una estada en aquesta ciutat hi havia Frederic Mompou. Sembla ser que varen coincidir en més d'una ocasió en algun sopar, alguna vetllada musical, etc etc. I al cap d'un temps, quan Lina, l'any 1974, que ja tenia 77 anys, va aconseguir definitivament marxar cap a Londres per reunir-se amb un dels seus fills, Oleg, que hi vivia. Doncs després va ser quan va pensar que volia conèixer els seus orígens català, que tant li parlava el seu pare. El seu pare havia estat cantant a la catedral de Barcelona. Després va marxar a Milà a estudiar cant i va ser quan va conèixer la que seria la seva dona, la mare de Lina, la mare i el pare de Lina Codina Nemiskaya. Bé, amb tot això, a les portes de la mort, va aconseguir venir a Barcelona per recuperar els seus orígens i la memòria de la seva família catalana. Fa molts anys, quan vaig conèixer Carme Bravo, precisament per parlar de Lina Llobera, que em va rebre a casa seva, que vivia aquí al Passeig de Gràcia, on ara hi ha la fundació dedicada a Frederic Mompou, em va explicar durant unes quantes

Gràcies a Carme Bravo, va ser ella qui va aconseguir la partida de naixement del seu pare, que deia el següent. Juan Codina, batejat a la Catedral de Barcelona el 22 d'octubre del 1866, fill d'un comerciant de Barcelona i de la seva dona Isabel Llobera, natural de Badalona. Doncs bé, Carme Bravo m'explicava que ella no parlava el català, però que entenia força bé les converses i de tant en quant deixava anar expressions com «Ai, mare de Déu» o «Valga'n Déu» i algun renec també, que havia après del seu pare, un gran defensor de Catalunya i del català. I perquè quedés clar d'on venia, els seus nets li deien àvia, també li deien baba, que també es fa servir, almenys a la meva terra, a les àvies li diguem baba, també per influència francesa. Hem de recordar que la seva mare era meitat polonesa, meitat francesa, i que ella havia estat vivint un temps a França. I de fons, doncs, estem sentint música de Montpou interpretada per la seva dona, Carme Bravo. És la font i la campana del seu recull Paisatges, de Frederic Montpou. Ja ho veieu, estimats i estimades, i avui ho deixem aquí, amb una història més de la història, o amb algunes històries més de la història. Us ha fet companyia, qui us parla, Victòria Palma. Adéu-siau.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: Hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè, si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, hola a tothom. Què tal? Com estan els ànims? Nosaltres a punt de solfa i ben ufana, amb aquest mercuri que ha baixat una miqueta. Diuen que per pocs dies. El Capità Shrea us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta intens, exòtic i perfumat. Sucós, lleugerament cruixent, vaja, com el coco natural. Com aquest? Mira, estem obrint. Quina meravella que és això. Guaita, guaita com raja. Escolta'm. I és que sortirem del Pirineu i anirem a Nine Mile, a Jamaica. D'allà saltarem a Venezuela i a Rio de Janeiro. I també passarem per Castro, Xile, i anirem a la Pampa, Argentina. De la Pampa marxarem a Taiwan i d'allà a Bundanggu, a Corea del Sud. I després passarem per Natzaret, a Israel, Clamart, França, Amer i Sant Feliu de Codines. I l'hora dels adeus avui amb Mireia Pintó, que és directora del Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages. Sabeu què m'ha passat ara amb el coco? Que m'ha fet salivera. Sí. És que el coco té algo molt especial, eh? No pots comparar res més. El coco és el coco. Bé, dit això, Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages, dijous 9, comença la 32a edició. I nosaltres, al programa.
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
2: I la pregunta de bord. Quina melodia o cançó us fan pensar en el coco? N'hi ha alguna? Melemón. Melemonero. Aquesta fa coco, eh? En nom de la tripulació, gràcies per dir a Catalunya Música, el comandament tècnic Diego Monroy.
3: Que tingueu un bon viatge.
2: I copilotant Anna Hernández. Anna, benvinguda.
4: Hola, com estem?
2: Estàs pensant en una música que fa coco o no?
4: Ostres, ahir amb la Síndria encara vaig poder salvar-ho, però amb el coco no sé què dir-te, eh?
2: Clar, és molt
4: més
2: personal.
4: És més complicat, és exòtic.
2: Ets amant del coco?
4: No et diria
2: sí,
4: amant,
2: no.
4: Però m'agrada.
2: Sí.
4: M'agrada el que té gust a coco, el coco natural, no és la fruita
2: el
4: que...
2: El batut de coco, el gelat de coco, el granissat de coco.
4: A tu veig que t'encanta
2: sí,
4: el coco,
2: sí,
4: eh?
2: Sí, fa molta
4: seria
2: festa.
4: Seria top 3 fruites?
2: Sí, per
4: sí?
2: Què no, per què no, per què no?
4: Molt
2: per
4: bé.
2: Què no? Sí, sí, la llimona també, eh? En fi, un gelat aquest temps, que bé que entra. Però ara anem a fer una mica de balanç, dius?
4: Sí, una mica de balanç, almenys personal, no? Perquè s'acosta l'últim dia,
2: sí?
4: Serà demà, i no, i pensant una mica, a mi quan em van trucar per començar aquest projecte nou a Catalunya Música aquí amb tu, em vaig espantar molt. Perquè no sóc entesa ni res que se li assembli en la música clàssica i havia treballat generalment en la informació local, generalista, però res a veure. I he de reconèixer que no les tenia totes, però ara, passats els mesos, és bonic mirar enrere i veure com ja no em considero una ignorant absoluta en clàssica, em queda molt per aprendre, mm-hmm. Però ja no sóc una ignorant absoluta, he après tasques i feines que no havia fet mai i t'he conegut a tu i al Diego, que ha sigut un plaer gegant, mm-hmm. I em fa pensar que els canvis i els reptes a vegades espanten, però sempre són oportunitats per descobrir coses noves.
2: Ben segur, Anna, quan siguis a la residència, què recordaràs d'aquest?
4: Mira, quan sigui a la residència potser recordaré la frase que em vas dir quan vam tenir la primera reunió, que em vas dir l'objectiu del programa principal és, te'n recordes?
2: Sí.
4: Fer companyia a la gent. I per tant el que més recordaré crec que és això.
5: No entenc massa de música clàssica, però m'interessa moltíssim i m'encanta el teu programa.
6: Sincerament, només posar la ràdio em surt un somriure d'orella a orella.
7: Moltes gràcies per acompanyar-nos cada vespre, perquè m'encanta aquest programa.
8: Us escolto cada dia aquí treballant, que em costa concentrar-me.
9: M'alegro molt d'aquest programa perquè me'n vaig per tot arreu. Sense moure'm de casa, viatjo per tot arreu. Gràcies, moltes gràcies per escoltar-me.
2: Bonic trenet, molt
4: bé. Un trenet, no, de paraules que ens diuen en antena, però el que em quedo sobretot és amb les paraules fora d'antena, no? A través del telèfon, de WhatsApp, quan atenem, quan atenc els oients, i és bonic perquè sento que ja els conec sense conèixer-los d'alguna manera. Espero que els haguem fet molta companyia. El que sé segur és que ells me n'han fet molta a mi.
2: Bé, doncs jo vull donar allò que es diu el contrapunt, agraint a l'Anna i al Diego l'excel·lent treball aquests 5 mesos d'implicació absoluta i de complicitat, que sempre és d'agrair, i també el que s'aprèn mútuament, perquè aquesta generació, doncs, escolta'm, un contrast molt gran entre
4: totalment,
2: la teva i la meva.
4: Un que comença, un altre
2: sí,
4: que no,
2: a punt de plegar,
4: punt de plegar, sí. I pot ser un combo que podria ser fatídic o molt bo, i crec que ha sigut molt bo.
2: Doncs demà encara ens queda per celebrar-ho, i a més amb un oient convidat a partir del sorteig que hem fet i que vindrà amb el seu fill, tinc entès, per tant serà un final de festa amb l'oient de cos present. I per cert, 93-048-5321 ara mateix resta obert, el 607-470-305 també, i aquesta és la primera misteriosa.
10: This is just.
2: This is just. No sé per on anirà. També hi ha el Fixa't com sona @catmusica.cat.
1: Fixa't com sona, edició clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
2: Avui és dia 1 de juliol, estrenem el mes amb una temperatura que voldríem que fos diferent, i d'aquella que quan, doncs, de fet, cau de la manera que cau, ve de gust no moure's gaire, perquè és qüestió d'evitar el sobreescalfament. I això ho saben molt bé els ocells. Disminueixen la capacitat de cant. Fixeu-vos-hi aquest temps que pràcticament, doncs, de seguida paren. Al matí, a primera hora, sí que sents la piuladissa. Però de seguida afluixen. Quan comença a picar, passen a primer terme les cigales, no? En fi, redueixen, disminueixen la capacitat de cant i l'activitat reproductora, igual que els humans, no? Això ja ho recorda la dita. Pel juliol, ni dona ni cargol. És una mica totxa, però, aquesta... Així és una mica... I la veritat, els que s'ho poden permetre, humans i ocells, emigren. Busquen zones humides, on hi plogui sovint, amb temperatures mitjanes de 15 a 17 graus. És el cas del Pirineu.

0: Això sí que és un do de pit. Bravo, Jaume Aregall, grandíssim. El disc Un món meravellós, cançó d'amor i de guerra. La cèlebre sarsuela mítica de Rafael Martínez Valls, de 1926, i el Pirineu. Que bé que sí està en aquesta zona, la més humida de Catalunya, que és autèntic refugi climàtic, on les tempestes doncs solen ser habituals, els rius baixen amb aigües pristines i unes temperatures més benignes que permeten assistir a un veritable festival d'estiu pel que fa al cant dels ocells. Ara obrim, per exemple, aquest micròfon que tenim allà al Pirineu. Mira, mira. Això ho sap molt bé Pere Alsina Bilbeny, que és consultor ambiental, és guia de natura i és un admirable imitador d'ocells. I ens descriurà els 5 principals solistes. De fet, 2 els comentarem i 3 els imitarà. Pere, benvingut i moltes gràcies.
1: Bona tarda. De res, de res.
0: Començarem pel grasset de muntanya.
1: Per imitar o per sentir-lo?
0: Per explicar, per comentar-lo.
1: Ah, sí, el grasset de muntanya és un ocellet que de plomatge no destaca, marronet, amb una cua llarga, i que fa el niu a terra en els prats alpins, un molt bon lloc, és allà al port de la Bonaigua, entre tantíssims, però perquè atures el cotxe i surt per defensar el seu territori volant i va cantant mentre es vola, no? I fa com un...
0: M'encanta escoltar el Pere.
1: Unes 20 vegades, unes 20 de vegades repeteix la mateixa nota, potser més aguda del que faig jo, i va marcant el territori, va cantant, en aquest cas, a diferència d'altres ocells de bosc que solen cantar des d'una branca, aturats a la branca, en aquest cas van volant i cantant el grasset de muntanya.
0: Clar. El grasset de muntanya és un, però hi ha la cotxa fumada, també.
1: Sí, però aquesta no el sé imitar, la cotxa fumada, jo, però... és un cant típic de teulades i de llocs amb roquissers i és un... és que no sé, fa un... fa unes coses pètries i després fa... puja i baixa i un cant molt curt que abans només sentíem a l'alta muntanya catalana i que des del 2000, aproximadament 2003-2005, va conquerir les teulades de la Catalunya mediterrània.
0: Això també té a veure amb el canvi climàtic o no, Pere?
1: No, això no té a veure amb l'expansió de l'espècie. Una espècie que abans havien d'anar al Pirineu o a Prepirineu, a zones rocalloses, el primer que vam trobar a zona del Maresme va ser un niu amb una pedrera, no? Una pedrera granítica del Maresme. I vam pensar, home, mira, la pedrera s'ajusta una mica a aquests esqueis granítics i cingleres granítiques del Pirineu axial, d'Aigües Tortes, de Vallverna, de tot allò. Però no, d'allà la pedrera es va començar a escampar i ara cria pràcticament a tots els pobles de la Catalunya Baixa, a les teulades i zona propera.
0: Una altra cosa ben diferent és el pinsà comú. Aquest sí que el tens per la mà.
1: Sí, tots els conec, però clar, no els sé imitar tots, perquè no tinc la facultat aquesta, no tinc seringe, nosaltres tenim laringe, ells tenen seringe. Pinsà comú fa un cant potent, molt potent, i que recordo una mica les preguntes en francès, no? Que fa... És que... No?
0: Sí.
1: I accelerat. S'accelera a mesura, prem l'accelerador. És que tu... No? Com es fan les preguntes en la llengua de Balzac.
0: I el que t'agrada molt és el picot negre.
1: Bé, és un cant, sí, cant, que en anglès no en dirien cant, sinó call o crida, però nosaltres diem cant, li fotem pel mort gros. És molt... és un cant que se sent per tot, no? Fa... una cosa així. I després fa... però aquest... recordo un cop el Montgrony, que és una sobre ria entre Ribes de Freser, no? I el poble de ja em sortirà de mà l'altre poble, que l'altre que hi ha l'Hector Cantó ve a aparcar el cotxe, i només aparcar el cotxe en un lloc, ostres! I aquest és el picot, que en diem en català, més gros de tota Europa, no? I el tenim als boscos del Pirineu, del Prepirineu, i ara ja també el Montseny, eh? Ja l'hem sentit fins i tot el Montnegre, eh? L'hem sentit, encara no hem comprovat la cria, eh? En expansió, ocell de bosc, aquest també.
0: Festival d'alta muntanya, i acabarem amb la mallerenga petita, Pere.
1: La mallerenga petita és una mallerenga, com diu el nom, que de la cima, de les diverses mallerengues que tenim a Catalunya, la mallerenga blava, cua llarga, que és, no ben bé una mallerenga, la mallerenga carbonera, la mallerenga d'aigua, etc. La petita és com una ambulància, el so és com una ambulància, fa un... Espera, eh? Oh, eh? Recordo una ambulància molt més aguda i té una predilecció per coníferes. Eh? Per coníferes, bosc de coníferes. El sentim tant amb un bosc de pibort, el pipinyer, d'un penya-segat d'escai de la Costa Brava, a 50 metres d'alçada, fins a dalt d'un refugi 2.200. Això sí, amb pi negre, eh? Sempre amb conífera, no? Però clar, com que les coníferes, els pins van canviant en funció de l'alçada del nostre país, els pins van canviant, però ella és de tot arreu on hi ha pins.
0: Pere Alsina Bilbeny és un savi de la natura i dels ocells. Pere, enhorabona. Per cert, acabem recordant un altre festival, el dels rapinyaires, que passen emigrant de finals de juliol fins a mitjans d'octubre?
1: Sí, el Pirineu, no només el Pirineu, però el Pirineu és un magnífic lloc, una magnífica talaia, per veure el pas de baixada, de retorn de rapinyaires de centre i nord d'Europa, que tiren avall, en alguns casos cap al sud del Península Ibèrica, d'altres majoritàriament cap a l'Àfrica. No sé per què el pas de pujada és menys espectacular que el de baixada, perquè el de baixada baixen junts, t'atures amb un coll allà, el coll d'Eina, el que sigui, no? El coll de Banyuls, t'atures, t'ageus i veus passar en un dia 300, 500 aligots vespers, 500 aligots, 400 esparvers, 30 àligues marcenques, i van baixant rapinyaires que en el pas de baixada van junts, no són espècies colonials. Quan crien no són pas colonials, com els voltors, eh? Que es crien tots en una colònia. Quan crien són escampats i territorials, però a l'hora de baixada fan una festa i baixen en grans grups, i els colls del Pirineu són magnífics llocs per veure'ls de cop, perquè remunten el coll, depèn del lloc on siguem de Catalunya, no? De la Catalunya francesa, del Vallespí, del Conflent, a la Catalunya espanyola, en qualsevol coll, pugen per un cantó i et baixen per l'altre, no? Tots juntets, aprofitant les tèrmiques, i és un espectacle. Cada equipatge al Pirineu t'atures mitja hora a beure aigua, t'estires a terra i no trigues gaire a veure'ls passar.
0: Pere Alsina Bilbeny, un goig per molts anys i bon estiu.
1: Ah, gràcies, en vida vostra, i que per molts anys puguem parlar-ne.
2: Fixa't com sona, edició Clàssics. Notes i veus.
0: Que bé que s'està aquí al Pirineu amb aquests 15-16 graus, com canvia la cosa, eh? Per cert, us sona aquesta misteriosa...
3: This is just...
0: This is just. Del Pirineu marxarem al Carib, perquè aprofitant que avui és 1 de juliol i és el Dia Internacional del Reggae, doncs anem a l'illa de Jamaica, d'on als anys 60 va sorgir aquest gènere musical caracteritzat per un ritme pausat, tranquil, relaxat i molt, molt marcat.
4: Herb is a plant. Herbs are good for everything. Why these people who want to do so much good for everyone, who call themselves governments and this and that, why them say you must not use the herb?

0: que ben lograda aquesta versió Montmartre Remix This is Love. Reinterpretació elegant, original de Bob Marley i la seva veu, amb el caliu del reggae, amb rivets electrònics suaus, fluids, aporten sensació d'espai, frescor, sofisticació. En llenguatge snob diríem que és un temacle que fa Sunset Lounge o Chill House. Costa, i fins ara se't posen els llavis d'una manera que ja veus que no és normal. Dia Internacional del Reggae, una música de ritme serè, baix, potent i de missatge social profund. Transmet calma, esperança, consciència. Per cert, el senyor Marley es deia Nesta Robert Marley. I un funcionari d'esports, quan ho va veure, anava a dir, escolta'm, Nesta, on vas amb Nesta? Li va recomanar que es canviés el nom perquè sonava massa femení.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Hem començat, som a Jamaica ara mateix, amb la camisa per fora dels pantalons. Té una mica de coco, per cert, ens diu un oient que li recorda Agua de Coco, de Los Marismeños. No em ve a mi aquesta melodia. Agua de Coco... de los marismes. Ah, el Diego sí, agua poquito a poto, que la vega. Ell sí, eh? A mi personalment aquesta no em ve, però fantàstic que hi poseu cullerada. Algú sap quina és aquesta?
2: This is just.
0: This is just. El telèfon és el 93-048-53-21, també el 607-470-305, i de Jamaica ens n'anem a Veneçuela, que està passant per un dels pitjors moments, amb milers de morts i ferits i una colossal destrucció en un dels països amb més mancances i on aquest desastre sísmic que està cobrant més dimensió. Segons dades del govern, prop de 900 edificis estan afectats, dels quals uns 190 s'han ensorrat totalment. La desgràcia afecta persones de totes les condicions i ben segur que també a membres de l'Orquestra Simfònica de Veneçuela.

0: i olé. Trish, Trash, Polka, Opus 214, de Johann Strauss fill, en versió Triqui Traqui, que és el sobrenom del violoncel·lista i compositor veneçolà Paul Desenne. Creador d'aquests arranjaments, barreja de tradició clàssica europea i energia potent caribenca. Venezuela és tot un fenomen i motor de la música clàssica de les últimes dècades. La seva masia planter, podríem dir, és coneguda com el Sistema, aquest Sistema Nacional d'Orquestes i Coros Juveniles Infantiles de Venezuela, creada per José Antonio Abreu. Ho coneix molt bé Gustavo Dudamel, director de l'Orquestra Simón Bolívar de Venezuela, una de les més importants del país. I a causa d'aquest drama dels terratrèmols, Dudamel ha suspès gira anunciant que organitzarà un concert internacional i activitats de suport per ajudar els seus compatriotes.
1: Cuando estén dadas las condiciones, estoy movilizando un concierto internacional de gran envergadura, así como otras actividades en apoyo a mis hermanas y hermanos venezolanos. Las pérdidas de niñas y niños, mujeres y hombres, son irreemplazables y desgarradoras. Ahora, más que nunca, necesitamos del apoyo de todos. Mi amada Venezuela, saldremos adelante.
0: Convidem a col·laborar en l'ajuda als damnificats del terratrèmol. Per això us demanem informeu-vos en fons oficials. Per petita que sigui, qualsevol aportació segur que compta.
2: Catalunya Música. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música.
3: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
4: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
5: Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, a Catalunya Música.
0: Gràcies a tots els que ens seguiu des de qualsevol punt, especialment la gent que és en ruta, a 2:15 de nou, amb una misteriosa...
6: This is Jess.
0: Que crec que no l'endevinarà l'Anna, perquè no truca per això, eh? Que no. Anna de Puigcerdà, benvinguda.
7: Hola, bona nit. No, jo no sé que he sentit la música, perquè no sé de què va. Però és que estaven aquí i la tele m'avorreix tant que saps què he fet? He posat cap música a la tele.
0: Molt bé, molt bé.
7: La ràdio a la tele.
0: I s'ha
7: tot...
0: I s'ha il·luminat l'estança.
7: Sí, i he pensat, deixa'm tocar, perquè l'altre dia em va dir que em tocaries tu, un dia per una cosa, l'altre per l'altra... I, bueno, perquè no estic centrada com hauria d'estar. I dic, hòstia, el Javier, dic, l'altre dia vas parlar amb l'Anna, amb la mare de l'Àlex.
0: Molt bé, molt bé. Anna, esteu... Ja dir... Quina enveja els que esteu aquí al Pirineu. Quina enveja.
7: Mira, ara mateix estic estirada aquí del sofà i tinc el balcó obert i passa un aire que amb una mica de sort potser m'hauré de posar una manteta
0: veus?
7: A sobre. Mira,
0: quina enveja, com... quina enveja més sana que sento. Sí.
7: Au, va, vine cap aquí que et faré un lloc. Vinga.
0: Vinga.
7: Demà vindrà l'Anna, també. Tornarà a vindre l'Anna.
0: Molt bé.
7: Li va agradar molt l'estat i potser agradar amb mi. Doncs... I em va dir que et havia vist allà on vius tu, perquè havia anat per allà aquell barri. Bueno, tinc molta comunicació amb l'Anna, eh?
0: Molt bé, Anna. Doncs una abraçada ben gran. Nosaltres continuarem la ruta.
7: Que vagi... Bueno, a veure, què has posat? Alguna música?
0: Te la tornarem a posar, a veure si et sona.
6: This is Just.
0: This is Just. Ara bé és la que vindrà a continuació.
7: Avui deu ser l'últim dia del programa.
0: Demà acabem.
7: Demà acabem. Bueno, doncs bones vacances.
0: Igualment, Anna, dos petons.
7: Igualment per tu, adéu.
0: Adéu-siau. Vinga, que marxarem ara. Ens n'anirem de Venezuela a Rio de Janeiro, literalment Rio de Janer. Però el cas és que a Rio no hi ha cap riu. L'1 de gener de 1502, els exploradors portuguesos van arribar a la immensa badia de Guanabara. I com que la boca de la badia era tan gran, van confondre l'entrada del mar amb la desembocadora d'un gran riu. I com que era gener, vinga, li etziven Rio de Janeiro. I aquí va néixer el 27 el creador d'aquest temacle universal. This is just...

0: I tant. One Note to Samba, d'Antonio Carlos Jobim, Tom Jobim, pels amics, ara en versió de la cantant nord-americana Stacy Kent, acompanyada del seu marit, Jim Tomlinson, saxo i flauta, John Parricelli, guitarra, Graham Harvey, piano, Jeremy Brown, contrabaix i Josh Morrison a la bateria. Una delícia. Tom Jobim és referència musical brasilera arreu del món. Havia començat la carrera d'arquitectura, però va abandonar per començar a tocar en clubs de Copacabana. Va arribar a compondre més de 400 cançons, entre les quals Garota d'Ipanema, la més famosa i segona cançó més enregistrada de la història de la música. Tom Jobim va morir als 67 anys per complicacions d'una operació de bufeta. El govern brasiler va decretar 3 dies de dol oficial i el seu taüt va ser transportat pels carrers de Rio de Janeiro dalt d'un camió de bombers, els honors que es reserven als grans herois nacionals.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients, no passen de moda.
0: One Note to Samba era la primera misteriosa. Atenció, obrim les portes de la segona.
2: Cuesta.
0: Cuesta. Només, eh? De Rio de Janeiro anirem a Xile, a la ciutat de Castro, al sud del país, coneguda pels palafits, aquestes fileres de cases de fusta pintades amb colors vius i construïdes sobre l'aigua, sostingudes per pilons de fusta. I com a plat típic, el curanto, una preparació ancestral amb marisc, carn, patates i milcaos, una massa de patata típica, i es veu que ho cuinen tot dins un clot a terra cobert amb pedres calentes i fulles ben grans de nalca. Aquí a Castro fa 38 anys hi va néixer el tenor Jonathan Tettelman.

0: Amor, tibieta. L'amor et prohibeix no estimar. Una de les àries més famoses de l'òpera Fedora de 1898 i d'Umberto Giordano amb el tenor Jonathan Tettelman, nascut aquí a Castro, a Xile, però adoptat amb només 7 mesos per una família nord-americana de Nova Jersey, que va ser on es criaria. Durant anys no va saber res dels seus pares biològics, segons clàusula de l'adopció. Avui és una de les estrelles més cotitzades del món operístic.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: I de Xile anem al país veí, a l'Argentina. Ens adrecem a la Pampa, de paraula quítxua, vol dir planura, espai obert, una immensa catifa verda i groga on gairebé no hi ha muntanyes. I heu estat a la Pampa. Potser hi ha algú que ara ens estigués escoltant. Mira que seria ben agradable, eh? Truquem de la Pampa. No sé si fins i tot faríem aquesta cantarella. La Pampa. La Pampa humida i la seca. Bressol dels gaúchos. Figura mítica del genet solitari, nòmada de la planura, lligat, doncs, de forma gairebé simbiòtica al seu cavall. Segur que ho coneix molt bé la Karen.

0: Boccato de Piccolissima Serenata, un gran èxit de la cançó popular italiana dels 50 del mestre Gianni Ferrio amb lletra d'Antonio Amurri i ara amb Karen Souza. Versió Lounge, figura singular del panorama contemporani nascuda aquí, a La Pampa. Tema que s'ha fet global versionant estàndards i clàssics del pop i el rock en clau de jazz, bossa nova i lounge. I això, Catalunya Música.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
0: I tots els que ens acompanyeu en aquesta singladura, no? I que ara ens porta a sortir del continent americà i endinsar-nos a través del Pacífic fins a l'Asiàtic. Anem a Taiwan, ciutat on ningú, doncs, no sol llançar els rebuts o els tiquets de compra. I tot això, doncs, d'alguna manera és fruit que el govern taiwanès, volent lluitar contra l'evasió fiscal, creés la loteria dels rebuts. I es veu que quan compres qualsevol article, per petit que sigui, el tiquet porta d'imprès 8 xifres. I cada 2 mesos fan un sorteig oficial amb premis diversos. Ja m'imagino el moment, no? Cada terra fa sa guerra. Atenció a la veu de Li Jingmei. Fixa't com sona.

0: No costa gens imaginar-se fins i tot un massatge de peus mentre senties aquest ungua. Looking at Flower, traducció d'aquest ungua, que és buscar la flor en mandarí, amb l'orquestra del Conservatori de Moscou, conduïda per Leonid Nikolaev i amb la veu de Li Jingmei, una de les cantants més respectades de la vella escola taiwanesa. Als anys 70 i 80 es va convertir en la intèrpret ideal de les bandes sonores de les telenovel·les de l'època a Taiwan. Li Jingmei s'ha apartat progressivament dels grans escenaris comercials per dedicar-se en cos i ànima a la Fundació Humanitària Budista Zuxi. Canta en concerts benèfics, cançons espirituals de pau i molt activa en tasques de suport social. Li Jingmei, així ho has de dir? És que aquest nom sembla que no tenen una música, eh? Li Jingmei. Com ens diríem si haguéssim nascut allà? Jo diria seria en sí, sí. Eh? Xi, sí, xi, sí. Potser aniria per aquí. Per cert, ens volen desitjar un bon estiu des de Vic. Pep, Pep, què tal?
1: Bona tarda, Xavier. Bona tarda a tots, oients i equip. Anna, Diego... No, és que saps què passa? Que demà jo no seré a casa, no us podré escoltar, i he escoltat que demà era l'últim dia. Només volia desitjar-vos un bon estiu a tots tres i bueno, tot l'equip de Catalunya Música i Catalunya Ràdio i CAT i tots. I que us trobarem a faltar. Això sí.
0: Aprofitem per dir que els dissabtes ens trobareu a Catalunya Ràdio, els dissabtes aquest estiu, sí. A les 9 del vespre.
1: Sí, sí. Però Catalunya Ràdio no hi penso mai a posar-la. No sé què em passa.
0: Doncs mira, no, serà un trasbassament interessant, no? Pel que té, sí. Diguem, de link. Sí, sí.
1: Així, aviam si em reconcilio amb Catalunya Ràdio, que fa temps que no escolto i també sap greu.
0: Doncs, sí, sí. Pep, ens alegra. Digues, digues.
1: És que estic a punt de marxar perquè avui a Vic estem de festa major.
0: Ah,
1: no
0: sí?
1: No sé si ho sabeu, estem de festa major. I avui hi ha una activitat que és la cursa dels set portals.
0: Ah, mira.
1: Perquè a Vic, antigament, al centre històric, hi havia set portals d'entrada. I doncs, la cursa, que és de 5 quilòmetres, doncs, entres i surts del centre històric i som gairebé 3.000 persones.
0: Que bé.
1: I avui és una de les activitats esportives importants de la Festa Major.
0: Aprofitem
1: I
0: que
1: ara,
0: hi ha...
1: d'aquí res hi veig.
0: Aprofitem que hi ha una temperatura més benigna, no?, que sempre és d'agrair.
1: Bueno, han baixat 2 graus. Estic molt content.
0: Clar que sí. Pep i Montse. I Maite, Pep i Maite.
1: Pep i Maite.
0: Moltes gràcies a tots dos per ser entre nosaltres.
1: Clar que sí. I a vosaltres també per ser-hi.
0: Que vagi molt bé. Bona Festa Major.
1: Gràcies.
0: Adéu-siau.
1: I a vosaltres, adéu-siau.
2: A Catalunya Música, fixa't com sona, edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 9:45 del vespre i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. Ara som a Taiwan. No sé si us arriba l'olor de yakisoba. Us agrada la yakisoba? És un sabor ben peculiar, la yakisoba. I de Taiwan ens n'anem a Bundanggu. Això és a Corea del Sud. Exactament, és al sud de Seül, la capital. És una ciutat feta a mida per solucionar la crisi de l'habitatge que patia Seül als anys 80 a causa de la superpoblació. Era una immensa zona de camps d'arròs i horts als afores de la capital que la van convertir en un...

0: què me'n dieu d'aquesta dansa dels esperits beneïts, cèlebre moviment conegut com la Melodie de Christoph Willibald Gluck, de l'òpera Orfeu i Eurídice de 1762, interpretada ara al piano per la concertista sud-coreana Yuni Han, 41 anys, i a més del mestratge en piano, té vessant docent com a pedagoga musical universitària sobre psicologia de la interpretació. Aquí estem, a Bundangu, a Corea del Sud. I des d'aquí saludarem a Carme de Sant Pere de Ribes. Mujajo!
1: Ja ho sabies que t'ho diria, oi? Aquells vells temps s'han de recordar sempre, home, oi? Ara t'ha agafat la rissa. Sí. Mira, saps què passa? Que tant de parlar de coco tota la tarda, m'estan venint unes ganes de menjar coco que fa por, i no en tinc, i no, en tinc, clar. I tindré que esperar demà a sortir a comprar-ne.
0: Clar, però avui dia hi ha un servei, estic segur que te'l porten a casa, però tampoc n'hi ha per tant, tampoc n'hi ha per tant.
1: Exacte, no.
0: Podem esperar demà. I què serà, sí, coco fresc, coco directe o un sucedani de coco?
1: Un gelat de coco.
0: Un gelat de coco.
1: Un gelat de coco ben gran, ben sí, gros, allò així, tu, que en tinguis per rato, que en tinguis per una bona estona, i d'això, i disfrutar-lo, tu.
0: Uah. Que bé. Sí, Carme, sí, estem molt contents de tenir-te entre la gran, sí, família.
1: Jo a tenir-vos a vosaltres perquè em feu una companyia immensa, immensa. No ho saps bé.
0: I a més aquest programa va molt bé pels pinçaments, diuen.
1: Ah,

0: Sí, doncs potser sí, perquè mira, jo en vaig tenir un fa uns quants dies, però brutal, i la veritat és que et relaxa molt.
1: Va
0: I deu
1: millorant.
0: anar bé, per això va
1: I
0: millorant, si es
1: també va
0: nota.
1: bé pel budell colar, també ens han dit.
0: Això encara no ho tinc, de moment. És que he
1: Molt.
0: sentit que també ha trucat l'Anna de
1: Sí.
0: Puigcerdà i com que som amigues, dic, m'ha fet una mica d'envegeta i dic, vaig a trucar jo.
1: Molt bé.
0: També per desitjar-vos un bon estiu i si un dia vols venir a menjar cargols, que sé que t'agraden,
1: Molt.
0: doncs estàs convidat
1: Però
0: a
1: el
0: casa.
1: juliol ni dona ni cargol.
0: Dona i cargol, tot l'any és bona.
1: Això. Molt bé.
0: Diuen.
1: Carme, dos petons ben grans.
0: Vinga.
1: Cuida't molt.
0: Igualment, records a tota la família.
1: Igualment. Adéu-siau.
0: Adéu, adéu, adéu, adéu.
1: Som a Corea del Sud a les 9, a les 9 del vespre, avui dilluns, el dia que estrenem el mes de juliol. Aquesta és una de les zones del planeta, allà on anem, amb més càrrega històrica. Deixem Corea per anar a Natzaret, al districte nord d'Israel, regió de Galilea. Natzaret, indissociable dels relats de la Sagrada Escriptura, al Nou i a l'Antic Testament, ciutat on, segons la tradició cristiana, s'hi produeix l'Anunciació a la Mare de Déu i on Jesús va passar infantesa i joventut. Natzaret és un dels llocs de pelegrinatge més importants del món. M'agradaria anar-hi, aquí a Terra Santa. Veus? Faig una confessió personal, m'agradaria molt i espero poder-ho fer algun dia. En aquest cas, a Natzaret, amb la monumental Basílica de l'Anunciació, joia de l'arquitectura brutalista i moderna. Aquesta música és de la minissèrie Maria de Natzaret.

0: Quina galindaina! Què me'n dieu d'Elizabeth's Dance? La dansa d'Elizabeth, el compositor britànic Guy Farley, per a la minissèrie de televisió Maria di Nazaret de 2012 sobre la vida de Jesús des de la perspectiva de dues dones de Galilea amb camins oposats, Maria i Maria Magdalena. I ens ha cridat l'atenció el gir de guió que un dia va fer la vida del compositor Guy Farley. 1992, té una trobada fortuïta amb el mític John Barry, creador de grans èxits del cinema, per exemple, banda sonora de James Bond, i va quedar tan impactat que es va inspirar i va decidir canviar i dedicar-s'hi absolutament a la música de cinema.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que agrada.
0: Tot allò que agrada a les 9 i 5 aquí ara a Terra Santa. I tornem, ho fem via França. Anem a Clamart. Això és el sud-oest de París i que va entrar directament a la història de França el 22 d'agost del 62, quan un grup militar dissident, l'OAS, aquesta organització paramilitar clandestina d'extrema dreta, que estava oposada a la independència d'Algèria respecte de França, entre d'altres, i va dur a terme un brutal intent d'assassinat contra el president, aleshores Charles de Gaulle. Van matrallar el cotxe presidencial, un Citroën DS, el famós Tauró, amb més de 140 ràfegues de bala. Miraculosament, De Gaulle i la seva senyora en van sortir il·lesos. Aquí a Clamart hi va néixer l'any 92 la cantant Flora...

0: Raira. No t'ho havia dit, i d'Entelgo Sou, del disc I330, projecte Flore Benguigui, i acompanyada dels Sensible Notes, això ja és dels anys 30, amb sintetitzadors dels 70 i sensibilitat contemporània. Flore va deixar el pop per dedicar-se en cor i ànima al jazz, que realment estimava i la motivava. És també activista cultural, defensora del paper de la dona en la història de la música i seu és el cèlebre podcast Cherchez la femme, per rescatar de l'oblit i donar veu a dones compositores, instrumentistes i productores que han estat esborrades o ignorades pels llibres d'història musical oficial. Fixa't com sona.
1: Fixa't com sona, edició Clàssics. Una zona de confort.
0: Sí, perquè de Clamart ens, diguem que ens n'anem cap a casa passant per Amer, comarca de la Selva. Atenció, plaça de la Vila Porxada, la segona més gran després de Balaguer, i amb particularitat que tots els porxos es veu que són diferents. Salutacions als ciutadans d'Amer que ara ens seguiu. Amer és també el poble natal de Carles Puigdemont. I aquí, a Amer, hi va néixer i morir als 69 anys l'intèrpret de fiscorn i piano, pedagog i compositor de sardanes Pere Fontàs i Puig, creador, entre d'altres, d'aquesta Dos Germans.

0: dos germans, entre la setantena de sardanes que Pere Fontàs i Puig va compondre, i en concret aquesta dedicada a la memòria de dos germans de Llagostera, Ferran i Miquel Reverter, que van ser afusellats just ara fa 90 anys, el juliol de 1936, a l'inici de la Guerra Civil Espanyola. Ferran és oient fidel del programa i bon coneixedor d'aquesta història. Ferran, benvingut.
1: Bona nit, estimat. Bona nit, estimat Xavier Solà.
0: Clar.
1: És una conversa històrica perquè el mestre Pere Fontàs observin que al final de la sardana tota la cobla dona dos cops, pam, pam, que representa el tret per cada germà que es va produir. Que està molt ben escrit sobre el programa, sobre el pentagrama, aquesta descripció d'aquests dos cops musicals que demostra la categoria del compositor Pere Fontàs i Puig.
0: Ferran...
1: I tot el poble de Llagostera, un estimat record.
0: I tant. Ferran, estem molt contents de tenir-vos entre nosaltres.
1: Sempre seré.
0: Molt bé.
1: Sempre seré.
0: Un abraç...
1: I el dissabte a Catalunya Ràdio a les 9?
0: Exacte, a les 9. Aquest dissabte no l'altre, eh? Aquest no l'altre.
1: Molt bé, molt bé. Jo com que sóc a les 8 ja tindrem de sol. Gràcies, maco.
0: Una abraçada, que vagi bé.
1: Els estimo, adéu. Adéu, fillet.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir. I segell Solà.
0: I tant. I de Mer, final de ruta avui a Sant Feliu de Codines, Vallès Oriental, que a finals del segle XIX i principis del XX es va convertir en un dels centres d'estiueig preferits de la burgesia barcelonina. A Sant Feliu de Codines, aquest dijous, demà, hi actua Maria del Mar Bonet.

0: un 10 per Blaus i Blaus del nou disc, l'obra L'aigua no cansa, Maria del Mar Bonet, mediterrani, poesia i aquesta música d'arrel amb sonoritat elegant i actual, 60 anys de trajectòria artística d'una de les més grans, amb majúscules, que demà dijous doncs, serà en el que és la tercera edició dels Juliols al Gifreda, a Sant Feliu de Codines. Salutacions per tota la gent que hi ha per aquells vorals. I l'hora dels adeus. Avui Mireia Pintó, que és directora del Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages. Comença el dia 9, 32a edició.
1: L'hora dels adeus. La música del vostre comiat.
0: Mireia, benvinguda i moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Els jardins del monestir de Sant Benet de Bages, quin entorn. I arriba, doncs, una nova edició amb 4 concerts els dijous de juliol. Per què ens hi convideu?
2: Perquè és un espai deliciós, perquè portem diversos formats diferents i artistes sempre de molta qualitat i això, formats diferents per poder satisfer doncs, els gustos, les tendències de diferents públics.
0: Per mostra un botó, dijous, dia 9 de juliol, de Barcelona a Buenos Aires, de la cançó El Tango, viatge musical entre dues cultures amb el pianista Georgi Mundrov i la mezzosoprano Mireia Pintó.
2: Exactament. Sí, farem un viatge des de les cançons negres de Montsalvatge, que ja tenen aquest aire antillà, passant pel Brasil amb algunes obres d'Ovalle i de Braga, per aterrar a l'Argentina amb cançons de Guastavino, de Ginastera, de Piazzolla.
0: Que és la persona que ens està parlant, eh? El dia 16, pianant amb els pianistes Manel Camp i Carles Casas, dues primeres espases, per primera vegada en un espectacle conjunt.
2: Sí, ens fa molta il·lusió perquè ells són vegencs, i per tant del territori, i ells han estat en altres edicions del festival, amb altres formats, que, amb grups barrocs, amb orquestres clàssiques, però aquesta vegada, aprofitant aquesta trobada d'aquests dos, i ho dic amb tota l'apreci, d'aquests dos monstres, després de tants anys de carreres individuals, doncs, van decidir doncs, trobar-se en aquest programa on hi ha composicions d'ambdós, no? I amb dos pianos doncs, interpreten composicions del Carles i composicions del Manel, i vam pensar que això havia de passar pel nostre festival.
0: Dijous 23 de juliol, Haydn i els Mozart, amb joves talents, orquestra i músics consolidats.
2: Sí, en aquest concert, d'una banda, celebrem els 25 anys, o sigui, el 25è aniversari de l'Orquestra de Cambra de Terrassa 48, que ens fa molta il·lusió perquè hem compartit també doncs, molts projectes, i en aquest programa hi incloem l'artista emergent d'aquest any, que és la violoncel·lista Sara Òdena, que interpretarà amb ells el concert en do major de Haydn. Després, l'altre Mozart serà el Mozart suec, una obra de Kraus, que interpretarà l'orquestra sola, una obertura. I finalment, Ladislav Rejmetsky al piano, juntament amb l'orquestra, interpretaran el concert número 18 de Mozart.
0: I final, el 30 de juliol, concert de bandes sonores de cinema amb l'orquestra Solistes de Catalunya i Carles i Sofia Piano Duo, dirigits per Natanael Espinoza.
2: Exactament. En aquest programa de concert que s'escolten obres de pel·lícules com Amélie, com El guardaespatlles, com West Side Story, com The Crown i moltes altres, volem acostar, diguéssim, amb bandes que són ja doncs, clàssics, no? Però volem acostar la música clàssica a través d'això, d'aquestes bandes, però interpretades per una orquestra clàssica i per piano quatre mans, a tota mena de públics. Aquest experiment el vam fer l'estiu passat amb altres bandes sonores, o sigui, l'edició del 2025, i vam tenir la grata sorpresa d'acollir doncs, molta gent jove i molta gent que a vegades té aquesta mena d'aprensió per la música clàssica, però que amb això vam aconseguir trencar una miqueta aquest motlle i a través d'aquestes bandes sonores doncs, van gaudir d'escoltar una orquestra de format clàssic i el piano a quatre mans, la qual cosa ens va doncs, això, satisfer molt d'acollir gent fent i rejuvenint el públic.
0: Mireia, acabem per al començament, que hem destacat l'entorn on es fan, no? El Jardí del Monestir de Sant Benet, que és un espectacle en si mateix.
2: Sí, l'espai és deliciós, és natura exuberant, i la veritat és que val molt la pena gaudir-ho, perquè l'entorn és immillorable. A més, després dels concerts, doncs, també propiciem una trobada així espontània sempre entre públic i intèrprets, amb una petita copa de vi i unes pastes després del concert, i d'aquesta manera hi ha aquesta aproximació del públic a l'intèrpret, de l'intèrpret al públic, i poder tenir aquest diàleg immediat després del concert en aquest entorn que és això, immillorable.
0: De demà en 8 comença la 32a edició del Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages. Ens en parla la seva directora, Mireia Pintó, i ens ha triat per acabar la cinquena baquiana brasilera, que interpretarà Iñaki Etxeparre amb l'Orquestra de Guitarres de Barcelona. Ens la presentes?
2: Sí, he volgut triar aquesta obra perquè fa aquesta mixtura entre aquest homenatge a Bach, d'una banda el gran clàssic, no? Però des d'una visió, doncs, de Piazzolla, no? Molt més moderna, i en aquesta visió justament també tenim això, no? Aquesta mixtura entre obres de grans clàssics, com hem esmentat abans, a Piazzolla o fins i tot les bandes sonores. I per això penso que aquesta obra, en aquest cas, resum una mica el perfum d'aquesta 32a edició.
0: Ben segur que sí. Mireia Pintó, a tu i a tota la gent que poseu en solfa aquest programa tan interessant. Que sigui un èxit i bon estiu.
2: Moltíssimes gràcies. Bon estiu a vosaltres també i us hi esperem.
0: Així acabem aquest penúltim programa d'aquesta mini-temporada, perquè han estat tan sols 5 mesos, amb un regust excel·lent. Us hem d'agrair un cop més aquesta complicitat, i tancarem avui ja visitant la imaginació el que serà demà un programa final amb convidat entre el públic. Tindrem un oient afortunat, vindrà amb el seu fill, i ens agradarà, doncs, compartir un altre d'aquests viatges que tindrà, bé, no diguem res més. Que tingueu un bon dimecres.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

0: Catalunya Música.
1: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Sobirà.
2: Bona nit. El guitarrista que ens acompanya avui és el californià que treballa des de l'escena novaiorquesa Alex Wins. El tema central del seu àlbum de debut com a líder, l'àlbum Life Cycle del 2017, és el que sentim per començar. Benvinguts.

Life Cycle, el cicle de la vida segons el guitarrista Alex Wins i el seu quintet. El saxofonista Lucas Pino, el pianista Victor Gould, el baixista Ben Williams i el bateria Jimmy McBride, els músics que també sentim en aquesta altra cançó original, Sweet and Lovely.

Sweet and Lovely, música del guitarrista i compositor Alex Wins. La bona rebuda del seu àlbum de debut, aquest Life Cycle, es va repetir al treball Life to Tape, gravat en aquest cas amb el trio que el va acompanyar durant 5 anys, Dave Barron al baix i Jimmy McBride a la bateria.

Idris, de l'àlbum Live to Tape del 2020, un altre dels temes originals d'Alec Wins, en trio amb Dave Barron i Jimmy McBride, que homenatgen Wayne Shorter en aquesta versió del seu Textures.

Textures, amb Alex Wins donant un regust latin a la lectura d'aquest original de Wayne Shorter. Amb el seu so nítid, el guitarrista Alex Wins explora el to de balada en aquest altre original que es diu What Me Worry.

What Me Worry és el títol d'aquesta balada del guitarrista Alex Wins. I Collage és l'àlbum més recent de Wins. Un treball amb el pianista Victor Gould que converteix el seu trio en quartet.

It's Been a Minute, un dels temes d'aquest àlbum Collage, amb Alex Wins en quartet, amb Victor Gould al piano, Matt Penman al baix i Jimmy McBride a la bateria.

Havíem tornat a una de les formacions predilectes de Wins, la de Trio, en aquest cas amb Matt Penman al baix i Jimmy McBride a la bateria per tocar Isn't It a Pity, la cançó original de George Harrison. Alex Wins és també el guitarrista d'aquesta interessant Terrassa Big Band amb seu a Nova York, una banda amb força músics de l'escena llatina de la ciutat que col·lideren Michael Thomas i Edward Pérez.

Solos del baixista Edward Pérez i del guitarrista Alex Wins en aquest tema que es diu Flights of Angels. El trobem al treball Wonder, un treball del 2025 signat per la Terrassa Big Band novaiorquesa. I per marxar, Alex Wins fent gala del seu virtuosisme a l'original Pond Hope. Tornem demà. Bona nit.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

A Catalunya Música us convidem a sentir ara el concert per violí i orquestra en re menor de Robert Schumann en la versió de Gidon Kremer, violí, i la Filharmonia Orquestra dirigida per Riccardo Muti.

0: Hem sentit el concert per violí orquestra en re menor de Robert Schumann en la versió de Gidon Kremer violí i la Filharmonia Orquestra dirigida per Riccardo Muti.
1: Catalunya Música.

Us convidem ara a sentir una versió per a flauta i piano de la sonata en la de César Franck, sonata per a violí i piano composta l'any 1886. Ens acompanyen Aurel Nicolet, flauta, i Boris Berman, piano.

0: És una versió per a flauta i piano de la sonata en la, sonata per a violí i piano de César Franck. N'hem sentit una interpretació a càrrec d'Aurel Nicolet, flauta, i Boris Berman, piano.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

Continuarem la nostra selecció amb el Concerto Grosso en re major, opus 6, número 5, de Georg Friedrich Händel, que ens ofereix l'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Iona Brown.

0: L'Academy of St. Martin in the Fields, dirigida per Iona Brown, ens oferia aquest Concerto Grosso en re major, opus 6, número 5, de Georg Friedrich Händel.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Tot seguit podrem sentir el quintet en piano en fa menor opus 34 de Johannes Brahms en la versió del Quartetto Italiano i el pianista Maurizio Pollini en un enregistrament de l'any 1979.